0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem a escoltar els alumnes de l'escola Mugent. Ells mateixos han fet aquestes gravacions i ens porten els acudits. Avui escoltarem a l'Alexia Latorre i a l'Adrià López.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc l'Alexia Latorre i us diré el meu acudit. Perquè el professor de música té una escala per arribar a les notes més altes.
8: Hola, sóc l'Adrià López i us porto un acudit. Com es diu la dentista que té menys pacients? Doctora Dolors.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mugent.
13: Adeu!
0: Ràdio Montornès.
14: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
14: La ràdio d'aquí.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
15: Està

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Tornem a escoltar els alumnes de l'escola Mugent amb els seus acudits. Li toca el tor a quart B, Gala Gómez i Mar Altarriba. Endavant.
4: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc la Gala i aquest és el meu acudit. Hi havia un gos amb una pota de goma que es va gratar i se li va esborrar.
8: Hola, sóc el Marc Altarriba i aquest és el meu acudit. Què fa una vaca amb els ulls tancats? Llet concentrada.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mullent. Adéu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

Lego. Lego. Lego.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
1: Però això, no?

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.

0: Tabii.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Sintonizas Ràdio Montornès.
5: So, how's your evening so far? Bonsoir.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara la urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, el David Borrell.
3: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
2: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
5: Miguel Ángel Alvarado, regidor del Partit Popular.
4: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
5: A Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
2: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment del

0: incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per onada de calor. Protecció Civil manté en alerta el pla PROCICAT i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a una nova proposta radiofònica que ens portarà cap a les 12 del migdia, avui dimarts 7 de juliol de 2026, 7 del 7. Aquí ens trobem, com és habitual, el Miquel Zafra i aquesta qui us parla, la Núria Catxán, i serem fins que vostès vulguin. De fet, comencem ara mateix amb un munt de propostes i vostès van triant aquelles que més els hi agraden. De fet, tenim actualitat que ens toca de prop des del Tour de França que va sortir des de Granollers, la tercera etapa, i que fa tot aquell recorregut, la segona etapa, doncs la premsa diu això, i fa aquest recorregut per al Vallès Oriental. Suposo que Miquel has seguit de prop. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Que a tu t'agrada molt això del Tour, del ciclisme.
2: Sí, sí, ahir va sortir de Granollers. Sí, sí.
1: Doncs res, cap a on van ara?
2: Estan a França, ja.
1: Ja estan a França?
2: No, ja estan a França.
1: Que ràpid,
2: van
1: acabar
2: a França, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Va ràpid el tema, eh?
2: Va molt ràpid, sí, sí. La veritat és que amb aquestes calors que fan és increïble també veure aquest tipus de competicions. Fa unes setmanes enrere et parlava d'aquesta cursa de muntanya que fan a la Vall de Boí, a la part de Boí de la Vertical, aquestes curses de muntanya que fan corrents, i amb aquestes temperatures la veritat és que no sé com s'atreveixen aquests corredors i aquestes corredores a fer aquest tipus
1: de sobreesforç.
2: Sí. Aquest cas estem parlant de professionals 100%, sí. Perquè tot és no, aquí no hi ha amateurs, aquí hi ha professionals al Tour de França.
1: Sí, molt preparats, no?
2: Molt, molt preparats, molts quilòmetres a les cames que porten durant tota la temporada, possiblement molts més quilòmetres que els que fa una persona amb un cotxe al llarg de la seva vida. Ells porten en una sola temporada, o sigui, és impressionant, poden fer 30.000, 30 i pico mil quilòmetres en una temporada. Aquests corredors professionals, per tant, molt molt preparats, però tot i així és increïble la quantitat d'esforç i de sacrifici que han de fer a sobre d'una bicicleta, bicicleta que pesa 7 o 8 quilos com a molt, i increïble. Sí,
1: jo
2: sí.
1: Sempre dic, és necessari, perquè això no es podria fer al març, per exemple, dic jo, eh?
2: Doncs possiblement, a lo millor, pel tema de temperatures.
1: Clar, temperatures, plantegen, canvi climàtic, sí. Tal i com està. Hi ha necessitat de que...
2: Mou molts interessos, tot l'esport. Ara ho estem veient també amb el Mundial de Futbol. Tot el que sigui esport i sobretot esport que...
1: Però per què el juliol? És que jo no ho entenc.
2: Bueno, perquè al final hi ha un calendari i aquest calendari està establert així, perquè hi ha altres clàssiques... hi ha tres grans... per dir d'alguna manera, tres grans competicions al llarg de la temporada d'un ciclista professional, que són el Giro d'Itàlia, que comença abans, just pràcticament després de Setmana Santa ja tenim les clàssiques en aquell moment, però després ve el Giro d'Itàlia. Ara en aquest mes de juliol tenim el Tour de França, i després al setembre tenim l'altra gran volta,
1: la volta
2: que tanca temporada abans dels Mundials de Ciclisme, que és la volta a Espanya, que és la tercera gran volta, no?, de la temporada. Per tant, aquestes tres grans curses que són de diferents dies, que aquests equips professionals mou a nivell mundial, doncs està establert així el calendari, però possiblement hagin de canviar dates. També han estat pensant canviar horaris, precisament per això.
1: Això ja ho han fet, em sembla que els horaris ja han fet algun canvi, no? Però tot i així es juguen molt, perquè estem parlant de temperatures de 40 graus, vull dir, per molt professional, molt que el teu cos estigui a punt, doncs al final, fins que no passa qualsevol cosa, no canviem.
2: Una gran etapa,
1: no?
2: Les 7-8 hores no te les treu ningú, per tant, per molt que comencin molt d'hora, també és una qüestió televisiva, que també és el que els interessa,
1: el que ven,
2: les marques.
1: El que ven.
2: I ahir, per exemple, vam poder, jo no ho sabia, però em van comentar que el meu pare, que va començar a veure la sortida, com tu dius, aquesta sortida des de Granollers, ahir van fer, van presenciar qui va seguir al llarg des de les 12 del migdia fins a les 5 i pico de la tarda, doncs tota aquesta etapa.
1: Clar.
2: Es va retransmetre per televisió, per tant, són moltes hores i sí, sí, bueno, és el que diem, molts diners. Els equips professionals que van allà també inverteixen molts diners en, en aquesta, en aquest tipus de curses i al final doncs és un espectacle, no? És un show, va moure molta gent també a Barcelona. Precisament ahir no, abans d'ahir, amb aquesta arribada a Montjuïc, va moure moltíssima gent. Podíem veure, i ahir també, ahir pujant, per exemple, la carretera, la Collada de Tossa, vam veure molta gent, molts aficionats que es van apropar pel voltant de l'estació de la Molina, per Puigcerdà.
1: Clar, és un espectacle.
2: És un espectacle.
1: És un espectacle.
2: Hi ha molta gent també de vacances i...
1: Clar, i tenen una oportunitat de...
2: I la gent que està de vacances per, aquesta, per aquests, aquestes zones de, d'alta muntanya, doncs s'apropen a veure el tour.
1: Clar que sí. I un altre espectacle ahir a la tarda-nit va ser Espanya. Merino va classificar Espanya per als quarts de la final en el temps afegit, que va marcar 0-1. Cristiano Ronaldo s'ha acomiadat del seu últim Mundial amb aquesta trista actuació. La selecció espanyola s'ha classificat per quarts de final del Mundial després de guanyar Portugal per la mínima amb un gol de Merino en el temps afegit. Ha estat un partit molt, amb molt respecte entre els dos equips, sobretot a la segona meitat. L'entrada de Ferran Torres, autor de la passada del gol, i Merino en la segona part ha estat providencial, diuen els experts, per l'equip de De La Fuente. Cristiano Ronaldo s'ha acomiadat de la selecció portuguesa amb una derrota. I res, doncs ja podeu seguir, segurament que tots els futboleros estan seguint el Mundial i clar, contents. Ahir estàvem ja al llit quan van començar a sonar petards, crits i alegria per aquest gol.
2: Va trigar, va trigar aquest gol d'Espanya.
1: Sí, es va
2: arribar,
1: fer...
2: Estaven a 0-0 els marcadors i finalment doncs, va aconseguir... Un Cristiano Ronaldo també que se'n jubila, Núria.
1: Ja, clar, és que ja...
2: 41 anys i jubilat.
1: Ja té edat.
2: No està malament, no?
1: No, gens malament, que se lo digan a los que trabajan hasta los 67, imagina't, no? Si no li queda vida professional a aquest noi, però tampoc ho necessita, vull dir, tot i que pogués seguir doncs, jugant a futbol, que és el que li agrada i per el que doncs, ha estat molt de temps.
2: Bueno, tota una vida dedicada
1: clar,
2: a futbol,
1: tota la vida.
2: La veritat
1: i segurament
2: que...
1: ara segueix amb aquest... amb aquest tema.
2: Segur
1: vull
2: que
1: dir,
2: seguirà vinculat al tema
1: al final
2: de futbol.
1: Són entrenadors o són persones que es dediquen a dirigir clubs i demés, acaben també recol·locant-se dins l'administració del futbol per seguir endavant. Doncs res, que vagi molt bé tot. I jo avui volia portar, ahir parlàvem d'alimentació, en temps de calor, per cert, m'he comprat aigua de coco. M'he comprat una ampolla d'aigua de coco. A veure què tal. Bé,
2: no et falta detall, Núria?
1: No, mira, ahir vaig entrar a un supermercat que habitualment no hi vaig i la vaig veure i em va fer gràcia. I dic, mira, saps, poca broma el que val un litre d'aigua de coco, Estem parlant de 3 euros, poco más o menos. Vull dir que... ja pot estar bona, ja pot tenir minerals i vitamines i tot allò que diuen que té. Ja t'explicaré. Avui porto consells per fer front a les nits tòrrides i poder dormir amb aquesta calor. Quines serien les claus de dormir bé quan la temperatura no baixa de 25 graus durant la nit? Doncs aquesta crisi climàtica que estem patint, que per cert estem dins una nova onada de calor, avui és dia clau, però demà arribarem al punt àlgido d'aquesta onada i diuen que a partir de dijous comença a baixar, ja veurem el que baixarà. Doncs quan superem els 30 graus, ja parlem de nits toledanes d'aquestes de que no pots dormir. Ni posant-te al terra, als 5 minuts el terra està calent. Vull dir que és horrorós. Doncs hauríem d'aconseguir una temperatura entre 20 i 22 graus. Clar, això ho diu Odile Romero, que és doctora en filosofia clínica i coordinadora de la unitat de la son, del sueño, a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I explica que la clau és mantenir l'habitació entre 20 i 22 graus. En aquesta temperatura podem dormir. Quan se supera aquesta temperatura es produeix una afectació al nostre cos. Hi ha una vasodilatació perifèrica i un increment de la sudoració que produeix una fragmentació que és molt important. Aquesta doctora explica que en aquestes condicions costa molt, molt dormir i també ens despertem moltes vegades i molt sovint. La solució? Climatitzar l'espai on dorm és el principal element que hauríem de fer. I com aconseguim climatitzar l'espai on dormim? Doncs l'aire condicionat és l'eina més adequada, tot i que no tothom hi té accés ni poder per poder tenir aire a l'habitació. Aquesta doctora reconeix que abans desaconsellava tenir encès durant la nit a l'aire acondicionat perquè resseca les mucoses i això també pot fragmentar la son. Però, degut a aquestes nits tan caloroses, aconsella als seus pacients que, si tenen, el deixin tota la nit a una temperatura entre 24 i 25. Mireu que nosaltres aquí a la ràdio el posem a 26, que pràcticament això és res. Jo a casa també el tinc entre 26 i 25, això a la tarda. Però a la nit, com que es fa molt difícil dormir, doncs aquesta és la recomanació. Si no teniu aire condicionat, doncs l'altra opció més econòmica, diu la doctora, que jo crec que no descobreix res nou, són els ventiladors. I clar, si has de comprar un ventilador, que a aquestes altures ja l'hauré comprat, això sí, que sigui silenciós. Perquè hi ha aparells que fan... Clar, això al final tampoc... és molt aconsellable perquè ens posem molt nerviosos i no aconseguim conciliar la son. Que no tenim res d'això? Doncs diu que una dutxa d'aigua tíbia, no freda, tíbia, abans d'anar a dormir o fins i tot dues hores abans, perquè això ens refresca el cos, baixa la temperatura i fa que els nivells es regulin. Que no volem fer dutxa? Doncs remullar-nos els canells, els turmells, la front i el clatell, amb tovalloles humides, amb l'objectiu de mantenir una temperatura corporal el que sigui més agradable. Clar, que això a l'hora d'anar-te al llit també és un engorro, perquè clar, no pots anar-te amb aquestes tovalloles al llit, perquè després es mulla tot i no pots dormir. S'ha de fer abans d'anar a dormir. I què ens pot ajudar? Mireu, a mi no se m'havia ocorregut, però imaginació al poder en aquests casos. Un spray amb aigua freda i el tens allà a la capçalera del llit i vas fent xup-xup, xup-xup, i et vas mullant. O mulles a la teva parella, que potser no li agrada i...
2: Però passes tota la nit, que tampoc dorms, no? O sigui, has d'estar tota l'estona polvaritzant.
1: Clar, clic-clic, clar. És,
2: Hi ha uns ventiladors, anava a dir una altra cosa. Hi ha uns ventiladors que tenen una, com un expansor, no?, també d'aigua...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Com una bruma.
1: Com això, la bruma aquesta que veiem moltes vegades als bars, doncs també. I també... per agafar millor la son és amb la llum apagada. Ara, amb aquesta sensació de calor, també obrim les finestres, tenim tot obert, entra la llum, sobretot la llum quan comença a fer-se de dia, i clar, tot això fa que no descansem. La veritat és que és tota una odissea l'hora d'anar a dormir. Abans d'anar a dormir, doncs una mica d'aigua. Tampoc us passeu, perquè l'altre dia vaig estar allò amb l'aigua, bevent i bevent aigua, perquè tenia molta calor, i després em vaig aixecar quatre vegades al lavabo. Vull dir que al final hem de buscar l'equilibri. Llavors queda clar, poca llum, intentar que l'habitació estigui a una temperatura adequada, Intentar baixar la calor del cos abans d'anar a dormir mitjançant dutxa o tovalloles que posarem, com hem dit, aquells punts on puja la temperatura, que són els canells, els turmells, la front o el clatell. I mireu, si us agraden els sprays, doncs teniu un spray allà i abans d'anar a ficar-vos a la cama fer un plis, plis, plis i a veure si... Moltes vegades el que costa és agafar la son. Una vegada l'agafes, després, mira, amb el ventilador vas fent. Però de vegades es fa molt difícil arribar a dormir tota la nit seguida. I és estrany a l'estiu que puguem dormir 5 hores seguides. I si fem això, ja nos podemos dar por bueno, ¿no? En fin, queríamos calor, queríamos verano, volíem estiu, doncs ja el tenim aquí i sembla ser que les nits formen part d'aquest estiu també. I aquestes són algunes de les coses que volíem explicar abans d'entrar en temes locals. I ara sí, Miquel, entrem a repassar una mica el tema local. Recordeu que fins al 10 de juliol està obert el termini de sol·licituds d'ajuts al lloguer per joves fins a 35 anys. Ja venim uns quants dies recordant això. Per tant, de passada, s'hi poden acollir joves de 35 anys o menys que tinguin llogat un pis o una habitació i que compleixin els requisits de renda marcats a la convocatòria. Els ajuts, recordeu que poden arribar als 250 euros mensuals. Aquests dies sabem que l'atur ha pujat lleugerament a Montornès al juny, però es manté per sota dels nivells de fa un any. El mes de juny s'ha tancat amb 815 persones inscrites a l'oficina de Montornès del Vallès i ha tancat el mes de juny amb aquestes xifres. Dic una xifra que representa un increment de 13 persones respecte al mes de maig. I tot i aquest repunt mensual, la comparativa interanual continua sent positiva, amb dues persones aturades menys que ara fa un any, que tampoc és que sigui gran cosa, però són estadístiques. Això sí, al conjunt dels municipis del Baix Vallès, l'atur registrat arriba a les 5.124 persones, després d'un augment mensual de 74 persones. En canvi, en temes anuals, el balanç continua mostrant una evolució favorable amb 292 persones menys inscrites a les oficines d'ocupació que al juny del 2025. Per tant, la taxa d'atur provisional a l'àmbit se situa en un 8,11%. La Generalitat ha obert el termini a la segona convocatòria del programa de Barris i Viles 2025-2029 amb un pressupost ampliable de 200 milions d'euros. Els ajuntaments poden presentar els programes Memòria d'Intervenció Integral fins al 17 de juliol. Està previst que la resolució provisional amb els beneficis es conegui a l'octubre. Aquesta convocatòria hi poden participar els municipis que no van optar a la primera, els que sí ho van fer però no van resultar elegits i que es van beneficiar en la primera però vulguin presentar un projecte per un altre barri. Així ho ha informat la Conselleria de Territori en un comunicat que ha fet aquesta setmana. Aquest pla permetrà posar en marxa entre 2025-2029 fins a 120 programes de memòria d'intervenció integral de transformació a tota Catalunya amb una inversió total conjunta entre govern i ajuntaments de 1.600 milions d'euros.

0: I aquesta setmana es posen en marxa els treballs de remodelació integral de la plaça de la Font i un tram del carrer Jacint Verdaguer, així com les obres de reforma del carrer Joan 23. La primera fase del projecte del carrer Joan 23 consistirà en la construcció d'un nou clavegueram, tram entre els carrers de Sant Sadurní i Palau d'Ametlla. Ja al setembre s'iniciaran els treballs que afectaran les voreres. Per aquesta actuació es compta amb una subvenció d'uns 308.000 euros del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat. L'Ajuntament aportarà al voltant de 330.000 euros de recursos propis. Pel que fa als altres treballs, aquesta setmana començaran les feines d'execució del clavegueram al tram del carrer Jacint Verdaguer, situat entre el carrer Estrella i el carrer Jaume Balmes. Superat l'estiu, s'iniciaran les obres que afectaran directament la plaça de la Font. En aquest cas, l'Ajuntament disposa d'una subvenció de 500.000 euros de la DIVA, de la Diputació, i pagarà els 208.000 euros restants del projecte. El termini d'execució de les obres a càrrec de l'empresa Material Servimat SAL és de 8 mesos per al projecte del carrer de Joan 23 i de 9 mesos per al de la plaça de la Font i carrer Jacint Verdaguer. Tots aquests treballs els podeu consultar i també les afectacions a la notícia que trobareu al web municipal montornès.cat. I aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí de dimarts 7 de juliol. Avui us haig de felicitar a vosaltres, Aaron, Cirilo, Edilburga i Fermín. 7 de juliol, Sant Fermín, Miquel, que ho havíem
1: nosaltres
0: oblidat.
1: Nosaltres ja no ho celebrem.
0: Miquel, ens havíem oblidat, no sé si has vist com saltaven ahir a la plaça, com...
1: Doncs no ho he vist, Núria.
0: No em diguis.
1: No ho he vist, no. Ja no som seguidors, però si vols jo et poso la cançó, eh? 1 de enero.

0: Doncs a mi sí que m'agrada veure els tancaments dels toros i com ho viuen i com és aquesta festa tradicional. Hi ha coses que no m'agraden, òbviament, però la veritat és que és increïble com gent de tot arreu del món arriba per celebrar els Sant Fermins i com omplen la plaça d'una manera que a mi em sembla brutal, espectacular. Ahir justament em vaig quedar, no ho havia vist, ahir vam fer el xupinazo i vam ficar dins la plaça una banda de músics i voltejats, clar, per policia, però també per tota la gent que salta allà a la plaça. Espectacular aquest xupinazo d'aquest any, com estava la plaça, com estava tothom gaudint de los Sanfermines. Que tinguin unes bones festes. Nosaltres, a més de celebrar todos los Sanfermines, volem també recordar doncs, que sempre hi ha algú que està d'aniversari, oi? I per què no, també doncs, felicitar totes aquelles persones que avui celebren ben sigui un sant o un aniversari. En aquesta ocasió, per exemple, la nostra companya Montse Caballero està avui celebrant el seu dia. Montserrat, Montse, que tinguis un dia meravellós, moltíssimes felicitats per molts anys i res, t'esperem aquí properament.
1: Demà la tenim aquí, no?
0: Demà, justament, estarà aquí amb nosaltres la Montse Caballero. Una abraçada ben forta. Montse. Felicitats. La Jenny González. Jenny, felicitats, que tinguis un bon dia. També l'Héctor Alba Molina, veí de Montornès. Felicitats, Héctor. La Laura CM. Laura, moltes felicitats, que tinguis un dia meravellós. La Rosa Cervantes, moltes felicitats a tots i a totes, que tingueu un molt bon dia. Nosaltres avancem i ens quedem te lo digo todo pero no te digo nada. Ya sabeu, un poquito de rumba, un poquito de alegría que nos hace falta en esta mañana de martes con Rosario Flores.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bé, avui escoltarem a la Raquel Marco de la Unió de Botiguers, que ens recorda que hi ha nou sorteig organitzat per la Unió de Botiguers i que consisteix en comprar a Montornès durant les rebaixes. Estem en plena campanya de rebaixes i tenim possibilitats d'entrar al sorteig de 30 euros per seguir comprant a les botigues de Montornès. Ens ho explica la Raquel Marco. Avui també presentació de la campanya del Fran Sánchez com a candidat a fer Montornès. De seguida, això va passar aquest darrer cap de setmana, de seguida us donarem més detalls. Avui és dimarts i els dimarts ja sabeu que arriba la nostra coach Elisabet Rebollo i avui parlem amb ella de com hem de fer pauses i desconnectar durant l'estiu. O no, o seguir disponibles per la feina o per qualsevol persona que ens pugui trucar per parlar de feina. I tot això, tant si desconnectem com si no, com ho gestionem? Doncs aquest és el tema que posem sobre la taula avui. I avui sí que sí, a l'altre costat i encara de vacances, el Miqui des de Torrijas, Teruel, perquè Teruel també existe, estarà amb nosaltres per parlar d'atenció al darrer disc que s'ha presentat fa uns quants dies de Madonna. Madonna segueix en actiu i als 72 anys la tia segueix fent concerts en directe i ha presentat el seu darrer treball. Avui parlarem d'aquest treball amb el Miqui Barba. No us ho perdeu. Tot això aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. Parlem del temps i parlem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Continuem amb onada de calor i avui s'esperen altes temperatures. S'esperen màximes de 38 o 39 graus a gran part de l'interior i més de 34 graus al litoral. Els termòmetres marcaran 40 graus a Manresa, 39 a Vic i a Rubí, 38 graus a Igualada, 37 a Sabadell, 33 graus a Barcelona i 32 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui tindrem calor i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avinguda 11 de setembre, número 7, a Montornès del Vallès. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès. Okay.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs parlem d'actualitat i a l'actualitat ens arriben els incendis simultanis. Estabilitzat el de l'Anoia i es manté actiu el de Sentmenat, que crec que ara ja a darrera hora està controlat. Aquests tres focs s'han afegit al de les Gavarres encara per controlar i han posat al límit els bombers. La coincidència d'aquests tres focs importants simultanis que s'han afegit al que encara crema les Gavarres doncs han posat a límit als bombers i han portat el govern a demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergències i a l'Exèrcit Espanyol. Això en una jornada en què a Catalunya hi han hagut 65 incendis en plena onada de calor. Els tres incendis són el de l'Anoia, que els bombers ja han donat per estabilitzat, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, que era el que veiem ahir a la tarda des de Montornès, i el d'Artesa de Segre, a la Noguera, que està sota control. Els bombers han informat aquest matí que el perímetre de l'incendi de Sentmenat s'ha mantingut força estable. Ara mantenen encara dotacions i amb la calor del dia s'incorporaran novament els mitjans aeris. Pel que fa al de l'Anoia, que es va declarar a Carme durant la nit, han treballat per consolidar el flanc dret i cap a la primera hora del matí han declarat estabilitzat i han aixecat el confinament. I treballen els serveis 50 dotacions terrestres i també s'han afegit els mitjans aeris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat extremar la prudència i ha explicat que l'incendi al Vallès Occidental és el que potencialment comporta més perill perquè té un potencial de propagació de 2.000 hectàrees. Per altre costat, doncs, les 5.000 hectàrees cremades i 12.000 evacuats per a l'incendi a Catalunya. A la Catalunya Nord, les condicions meteorològiques són molt desfavorables i hi ha 7 bombers ferits. El gran incendi forestal a la Catalunya Nord ja ha cremat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar a 12.000 persones de 28 municipis del massís dels Asprès, entre les quals està Queixàs i Illa, el Rosselló, Rodes, Glorianes, Vinçà i el Conflent. El foc s'ha declarat dissabte al vespre a Trevillac, a Occitània, a uns 30 quilòmetres de Perpinyà i continua avançant sense control. Com veieu, és tot un despropòsit el que estem vivint aquests dies. I ara mateix, onada de calor. Dimecres arribarà el grau màxim de perill a gairebé tot el país. Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya, les màximes superaran els 40 graus en molts punts de l'interior, amb puntes de 42 graus a Ponent, Terres d'Ebre, Alt i Baix Empordà i comarques interiors de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat aquest avís de situació meteorològica de perill per calor al nivell màxim per demà dimecres a gairebé tot el país. En una escala de l'1 al 6, el Meteocat situa ja avui dimarts en nivell 6, que és el màxim. Les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre. La situació s'estendrà dimecres a l'Urgell, a la Segarra, a l'Anoia i a totes les comarques de les Terres de l'Ebre i de la Costa Central, inclosos el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, sense el Garraf i les comarques gironines, excepte Ripollès. Aquesta segona onada de calor d'aquest estiu serà més llarga i més intensa que la de Sant Joan, amb 3 dies com a mínim de temperatures extremadament altes fins dijous. Segons les màximes, segons expliquen, les màximes superaran els 40 graus en molts punts de l'interior, amb puntes que oscil·len els 42 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i el Baix Empordà. Això combinat amb una humitat relativa a l'aire molt baixa, per sota del 30% al migdia, i vent de marinada. Esperem que controlin tots els incendis, perquè la veritat és que amb aquesta onada que arriba demà al punt àlgic estem tots amb els ulls com plats perquè no hi hagi més incendis. Haurem d'extremar totes les precaucions i posar tots de la nostra part. I acabem ja amb la informació que fa referència als mestres i als professors. Un de cada quatre fa al juliol cursos per estar sempre actualitzats. La gran majoria de docents fa formacions que no són obligatòries però que donen mèrits durant el curs escolar, i un 24% dels mestres i professors que segueixen cursos de formació permanent els que els ofereix el Departament d'Educació ho fan durant el mes de juliol. La resta, un 71%, els fan durant el curs escolar entre els mesos de setembre i juny. Sigui com sigui, aquestes dades són del Departament d'Educació i corresponen al curs 2024-2025, que a partir d'una petició de transferència al govern indiquen que són el 77% dels docents catalans els que segueixen aquesta mena de formació, que no és obligatòria però que sí que els hi dona mèrits. Doncs això de que els professors fan vacances 3 mesos, doncs ja veieu que també és una falsa realitat. Anem ja amb d'altres qüestions que fan referència de nou al nostre àmbit local. Són ara mateix les 10:47 del matí.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
7: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Doncs anem directament cap a l'Escola Mugent. Aquestes gravacions i edicions les han fet exclusivament els alumnes a quart de l'Escola Mugent. Escoltem a quart A. Avui, Chloe Castillejo i Nasser Argarbi ens porten els seus acudits.
10: Ràdio Escola Mugent,
11: el que més escolta la gent.
12: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
13: No us perdeu els d'avui, som-hi!
12: Hola, sóc la Chloe Castillejo i aquest és el meu acudit. Parla'ns una mica de vostè, val més que no, he vingut per aconseguir la feina.
14: Hola, em dic Nasser i aquest és el meu acudit. Em vas dir que sabies cuinar i no tens ni idea, cap de suro. Si et poses així, el següent iogurt el freieixes tu.
15: Us han agradat?
16: Esperem que sí!
17: Moltes gràcies per seguir
18: a la gent mullent.
19: Adeu!
9: Fins d'aquí una estona tornarem a escoltar a quart B. Són la gent del Mugent.
0: Ràdio Montornès.
20: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
20: La ràdio d'aquí.

0: FEM Montornès ha presentat el seu candidat per les properes eleccions municipals, Fran Sánchez, en un acte celebrat a Can Xarracan. L'esdeveniment ha comptat amb l'assistència de més de 100 persones i han consistit en uns parlaments i un sopar popular. En declaracions als mitjans de comunicació, Fran Sánchez ha parlat de com ha estat el paper de la formació a l'oposició i ha volgut enviar un missatge d'agraïment a les persones que van assistir a la trobada.
1: De posar en valor la feina feta durant aquests 3 anys, d'agraïment a la gent que ens acompanya i que ens dona força per tal de continuar i sobretot de confiança. Nosaltres tenim un repte molt important, l'assumim, creiem que el canvi a Montornès és una possibilitat real, que cal obrir una nova etapa a Montornès i nosaltres estem disposats a liderar-la. Aquests 3 anys han sigut uns anys de molta feina, moltíssima feina. Jo crec que a l'oposició hem sigut dels que més hem treballat en aquest sentit, no? Hem publicat moltes revistes, hem enviat moltes coses, hem portat moltes iniciatives en el ple, hem alertat d'algunes coses que no ens agradaven i hem pogut incidir una petita part en la política d'aquest equip de govern, no? Una petita part, no? Si avui el centre de dia és una obra que està en marxa, és entre d'altres, perquè hi han hagut 10 regidors de l'oposició que han dit que es prioritzava aquest equipament o no hi havia ni pressupostos ni mandat. Per tant, jo crec que hi ha una feina que sí que hem fet i que fem Montornès. Hem portat una feina molt important dintre de l'oposició de Montornès.
0: Amb la mirada posada en els propers comicis, Sánchez ha dit que volen escoltar i crear un diàleg amb el veïnat per elaborar la seva proposta de govern.
1: Nosaltres considerem que s'ha de prioritzar un diàleg cap a la ciutadania i això implica escoltar. Si només parla una persona, això no és diàleg. Implica també una relació més pròxima als ciutadans i ciutadanes de Montornès i, per últim, una relació molt més empàtica, no? I acceptar la diferència i acceptar que a vegades hi ha punts de vista diferents, no? Per tant, jo crec que ara és un moment molt important, aquest any, gairebé any, que ens queda per tal de poder escoltar, per tal de prioritzar propostes i per tal de fer un projecte de govern per tal de governar Montornès el següent mandat.
0: La secretària d'Organització de FEM Montornès, Irene Egea, ha declarat que ara estan treballant en la llista per les eleccions i ha afirmat que confien molt en Sánchez.
2: Estem treballant propostes, però això sempre, i la llista que presentarem d'aquí un any a les properes eleccions municipals. Tenim clar el candidat i ara hem de continuar amb la resta de l'equip. El balanç és que tant ell com els altres dos regidors estan fent superbé a l'Ajuntament, a l'oposició, i bueno, ell es va presentar com a candidat i endavant, hem confiat en ell, confiem molt en el Fran.
0: Recordem que a més de Fran Sánchez per fer Montornès, també coneixem la candidatura del PSC per les properes eleccions municipals. De nou serà la Eva Díaz.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.

0: Dos i davanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale. I em mira les
0: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Dilluns vinent s'obrirà el termini d'inscripcions per al proper curs dels tallers del Casal de Cultura. S'oferten formacions de ceràmica, pintura, restauració, patchwork, hipopressius, pilates, ioga, balls en línia, salsa i bachata. El principal canvi respecte a l'any que acaba de finalitzar són dos torns més dels tallers de ceràmica. Escoltem a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.
10: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a això, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi ha veritables meravelles.
9: Els preus de les formacions varien dels 12 als 34 euros al mes, depenent del curs i de les bonificacions disponibles. Les inscripcions es podran fer del 13 al 16 de juliol. Es podran fer en línia per ordre d'entrada al web inscripcions.montornès.cat o bé de manera presencial al Casal de Cultura de dilluns i dimarts a la tarda i dimecres i dijous al matí. Els tallers començaran, això sí, la setmana del 28 de setembre.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès.
11: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
11: La ràdio d'aquí.
12: Para los atrevidos.
13: What's with lightning?
12: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
14: Esta fiesta no termina.
12: Nostálgicos.
15: Está pensando en ti.
12: Repetidores.
16: Repetimos.
12: Cínicos. Bailones.
17: Bailando.
12: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
18: EGB FM con Valen del Olmo.
19: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.

0: Més. Ràdio Montornès sempre et dona més.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre

0: irregular amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canvi es podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí, quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això, en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Manat i alcaldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
0: Gràcies.
2: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins el perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
5: Miguel Ángel Alvarado, regidor del Partit Popular.
4: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
5: A Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem directament amb la gent del Mugent. De nou, els alumnes en aquesta ocasió de quart B de l'escola Mugent ens porten els seus acudits. Ara escoltarem a Hafsa Gebar i a Elsa Manzano.
7: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
8: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
9: No us perdeu els d'avui, som-hi!
10: Hola, sóc la Hafsa i avui us diré un acudit. Quin és el teu arbre preferit? La palmera de xocolata.
11: Hola, sóc l'Elsa i aquest és el meu acudit.
12: Jaimito, si en aquesta mà tinc 6 taronges i en aquesta 7 taronges, què tinc? Unes mans enormes, profe.
13: Us han agradat?
7: Esperem que sí.
14: Moltes gràcies per seguir
7: a la gent mullent. Adeu.
6: Doncs adeu, fins demà. Gràcies, gent del Mugent.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
15: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
15: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
16: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
6: Doncs anem a recordar que la Raquel Marco, la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, constantment ens posa al dia en quant als sortejos que fan la gent de la Unió de Botiguers. I avui tenim un de nou. Escoltem a la Raquel Marco. Bon dia, Raquel.
17: Hola, bon dia, Núria. Ja han arribat les rebaixes d'estiu a Montornès, com bé sabeu. Ja les tenim actives, ja teniu aquells descomptes que tant espereu durant l'any. Animo tothom a fer comerç de proximitat, a gaudir d'aquestes avantatges que podeu trobar en moda, en estètica, en perruqueria, en alimentació també, per què no? I us animo a que doneu vida al poble, que aneu a passejar, que doneu suport al comerç de proximitat i que gaudiu sobretot i aprofiteu aquestes rebaixes. I recordar-vos també que si feu les vostres compres als establiments adherits a la Monade, participareu en el sorteig de dues targetes regal de 30 euros. Tothom que utilitzi la Monade amb les seves compres del 3 al 18 de juliol entrarà automàticament al sorteig, que serà el 20 de juliol. Així que ja sabeu, a l'hora de pagar, sempre demaneu que us passi la targeta Montornès un comerç, la Monade, i molta sort a tothom, i quantes més compres feu a la Monade, doncs més oportunitats tindreu de guanyar. Així que molta sort a tothom i a gaudir d'aquestes rebaixes d'estiu, que són ben bones a Montornès. Moltes gràcies, adéu.
6: Gràcies a tu com sempre, Raquel. Ja sabeu, rebaixes a Montornès i nou sorteig de la targeta Monade. Nosaltres continuem en aquest matí de dimarts 7 de juliol. Què esteu fent? Teniu ganes d'escoltar la nova proposta que ens porta la nostra coach Elisabet Rebollo? Doncs la tenim ja preparada.
18: Ràdio Montornès.
19: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
18: Ràdio Montornès.
19: La ràdio d'aquí.
4: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Pues me parece maravilloso, pero creo que a él todavía le parece mucho mejor. Miki Barba, buen día.
1: Buen día, familia.
0: ¿Qué tal? ¿Cuánto de temps sense parlar en tu així de tu a tu?
1: Sí, hacía 15 días.
0: O más.
1: ¿Qué tal? ¿Com porteu la calor?
0: Molt malament, aquí la portem molt malament. Ja saps que les nits són toledanes.
1: I si diu que
0: és tan
1: funky, eh?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Escolta'm, tu què tal? Com estàs?
1: Jo, prou bé.
0: Sí?
1: No em puc queixar. Sí, per almenys no passo calor.
0: Ah, mira, això ja... Per la nit dorms. Per la nit dorms. Molt bé.
1: I dormo tapadet, vull dir que...
0: Oh, això és lo millor, eh? Això és lo millor. Doncs va,
1: que... I com es lleva el debut de mi xica...
0: ¿Qué debut?
1: El de Madonna, del nuevo álbum.
0: Home, estupendamente. ¿Tú has vist quines cançons més guais? Suposo que...
1: Jo el dia que va sortir, a les 12 de la nit, ja em vaig posar, l'has escoltat dos cops.
0: Què dius?
1: Sí, hombre. S'acaba l'àlbum, mi xica.
0: Hombre!
1: I ja em va agradar molt, perquè jo ja havia vist el teaser aquest que havia fet el videoclip, aquest que dura 13 minuts. Que barreja diverses cançons sí. De l'àlbum, que si voleu el podeu trobar a YouTube o a internet, i la veritat és que val molt la pena, perquè surten molts famosos i això, si els fa gràcia, i em va semblar, i hi ha com 6 o 7 cançons que m'agraden moltíssim.
0: És veritat que té cançons que estan molt bé, a veure, la línia Madonna. Podem dir, Miki, podem dir que Confessiones 2 és el títol del disc, que el va llançar el dia 3 de juliol, que les xarxes socials estan que bullen per poder tornar a escoltar la Madonna. Això mateix. És el 15º àlbum d'estudio i una seqüela directa de su aclamado Confessions of Dance Floor.
1: El de Hang Up, Every Little Thing.
0: Que tornar a escoltar la reina del pop. Escolta'm, tornar a escoltar la reina del pop amb aquesta edat que té, amb un nou disc que jo no sabia quantes cançons portava el disc, però que el Miquel que el va descarregat sense m'ha dit que són...
2: 17 cançons. 17. Oficialment 17.
0: 17 cançons. Brutal, no?
1: Brutal. I n'hi ha algunes, bueno, ara aniré posant... Bueno, jo no, el Miquel, només faltaria. Però anirem posant alguns talls d'això, de l'Aldi, i veureu què tal. Jo vaig canviant de favorita cada dia, quasi bé.
0: Sí. Per què?
1: Perquè, bueno, començo, el primer cop que ho vaig escoltar em van agradar molt dues, el tercer cop m'han agradat més d'altres, saps? No sé, o les vaig escoltant i vaig canviant de parell.
0: Però és un disco molt electrònic, molt de disco, no? Bueno, molt de ballar en l'estil de la Madonna.
1: Bueno, és el Confessions of Dance Floor, vull dir, és música per ballar. Aleshores, ha fet tot un àlbum ballable, absolutament.
0: Perfecte.
1: Sembla que anem començant per alguna cançó.
0: Vinga, va. Sí, tant.
1: Sí. Pues, Miquel, la primera, que és una de les que més m'agrada, Bizarre, ¿vale? És una cançó que està dedicada al Sean Penn, el seu primer marit, actor de Hollywood, que ja comença dient Diplo Eyes, Ojos Azules Profundos, Fuimos en no sé què de Hollywood, i parla d'un amor, per això, bizarro. I és una de les que a mi més m'agrada del disc. Escoltem-ne un trocet.
0: Vinga.

0: de les 17. Ella és Madonna, impressionant, no, Miqui?
1: A mi aquesta m'agrada molt, no sé. Té un ritme. És un àlbum que a mi em recorda, Núria, tu ets de mi generació?
0: Sí.
1: Saps quan anàvem a Mataró, com es deia, allò, a la Sal? A la plaça Mataró, que hi havia com un garito a la plaça, que posaven entornes i posaven música així com chill-out, ballable?
0: Sí.
1: Tot aquest cas em dona aquestes vibes així d'anar movent el cos.
0: Sí, mentre parles o prens algun refresc o qualsevol, no? Sí, tens raó.
1: I et dic, a mi, el Bizarre, aquesta em sembla una de les més xules, i després em sembla... Clar, hauríeu d'escoltar les lletres perquè moltes són xules, eh? Uh-huh. Per exemple, l'altra cançó que parlarem que és d'Anfeteria. L'Anfeteria és el local on ella anava a ballar de jove a Nova York.
0: Uh-huh.
1: I on va aconseguir que un DJ posés la seva cançó, la d'Everybody. I va començar la primera actuació que va fer, és allà, parla tota la cançó de DJ, de gent que va conèixer allà. I Danceteria és, bueno, al principi de Madonna. Sin Danceteria, Madonna no hauria existit i nos hauríamos perdido todos.
0: Anem a escoltar-la.
1: Està superbé.
0: Està superbé. L'escoltem?
1: Vinga.
0: Vinga.

0: Aquesta m'agrada molt més, Miki. Miki. Yeah. Ha marxat el Miki. Sí, hem perdut la cobertura. Ja sabeu que el tenim allà a les muntanyes de Teruel i de vegades és molt difícil poder mantenir aquesta connexió, però ja sabeu que als 67 anys Madonna sembla que està més entregada a la música que mai, amb les seves passions que sempre ha portat com a bandera, que és la música, la seva passió sense cap dubte ha estat la música, i tot i que ha estat una dona molt polèmica als 80 i 90, ella segueix en actiu, és la reina del pop, sobretot per als que tenim ja una edat, i ens encanta doncs poder gaudir d'una nova proposta com aquesta. El trabajo de Madonna se centra en este disco electrónico y cuenta con colaboraciones de artistas como Sabrina Carpenter y Stromae. La cantante presentaba su trabajo y lo hacía en un concierto sorpresa que ofrecía en Nueva York. Deia, Miki, que hem recuperat la Mira. Connexió, deia que aquesta cançó m'encanta, vull dir, és lo más.
1: Sí, tiene todo para darlo todo.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí.
1: I així que és tota la història del començament, si algú vol veure les traduccions de les lletres, és tota la història del començament de la Madonna. Vull dir que em sembla molt xulo.
0: Molt bé.
1: I ara, per passar una mica del dance a algo más tranquilo,
0: sí,
1: us parlaré de Fràgil, la cançó Fràgil, que és la que ella dedica al seu germà Christopher, amb el que al principi tenia una molt bona relació, ell ballava amb ella en els espectacles, el Blonde Ambition li va muntar tot ell, bueno, fins que va arribar un moment que ella es va sentir traïcionada i van deixar de parlar-se durant molt, molt, molt de temps. El seu germà va agafar una enfermedad, la va trucar i ella sí que al final va anar-hi i bueno, pues es van reconciliar i això, no? Però ha escrit aquesta cançó que es diu Fràgil, que m'agradaria molt que existessi la traducció de les lletres, que val molt la pena, i és tan així, escolteu-la.
0: Vinga.
2: This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.

0: Aquí tenim a Madonna i aquí estan les propostes d'aquest nou disc. Miki, més. També m'ha agradat, també. Sí, sí, sí.
1: Sigue siendo nuestro sonido interno de los 80 y los 90, amor, eh?
0: De los 90. Escolta'm, t'escoltem molt malament avui, eh?
1: Sí, pot ser, perquè no hi ha gaire bona cobertura, amor.
0: Ah, molt bé.
1: Escolta'm, sí. Doncs mira, com que no em sentiu bé, passarem a la següent. Hi ha una cançó que és amb la que comença aquest vídeo que us dic que va fer promocional, que sí. Es diu Good for the Soul, uh-huh. I també és una... A mi, el primer que vaig escoltar que vaig fer va ser la que més em va agradar. Escolteu una mica més.
0: Vinga.
2: Vinga.

0: al principi a l'obertura del Confession Group. Vull dir que tot té bastanta, però bueno, ja us ho aniré explicant. Us deixo que, com a recomanació, que com, perquè escolteu a casa com a deures, la de Cool, que també és de la Mòsula.
1: Doncs vinga, ens agrada molt haver parlat amb tu, com sempre.
0: Igualment.
1: Que tinguis una bona setmana i gràcies per estar amb nosaltres, Miqui. Una abraçada ben
0: vinga,
1: forta. Adéu, bon dia, adéu, adéu.
0: Adéu, guapos.
1: Doncs vinga, arribem a cap a les 12 amb Madonna, aquest vestit que li han fet a mida i que ens ha agradat tant. Han tingut molt a veure els seus productors, el Martin Garrix, l'Andrew Watt, el Circuit i especialment a l'Stuart Prince, que va treballar amb aquesta dona, amb Madonna, a tot el material de fa 20 anys per donar-li forma a Confessions on a Dancer Floor, el segon treball de Confessions. Que tingueu una molt bona tarda. És dimarts, demà tornarem, és dimecres. Estem treballant ja en el contingut que tindrem demà dimecres aquí a les mañanes. Entre d'altres coses, parlarem de constel·lacions familiars amb la Yasone Sánchez. Ja sabeu que és terapeuta de l'Escola Amaris Natural i serà amb nosaltres per recordar per què sempre repetim els mateixos patrons amb determinades persones. Però això serà demà. Que tingueu una molt bona tarda de dimarts i us espero aquí als matins de Ràdio Montornès. Miquel, bona tarda.
2: Bona tarda a tothom.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sementat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis

0: ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A la Noia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Baller. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, Un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
2: Com? Uau!
1: 100 mosques!
2: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
1: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'Hora del Conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac, tac, tac, tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. Una, dues, tres, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros. 7 d'un cop! Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir...
1: Joanet el Valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... La terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar, va fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Opa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir al gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus i el van portar a coll i bé. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint tac-tac, tac-tac.
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
6: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
6: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots s'ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora i per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
4: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé a nosaltres.
4: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
4: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: tortuga, em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, quin dret ens descobreixes avui?
2: Doncs avui parlarem d'aquella cosa tan feixuga, el dia que anem a l'Ajuntament, a la Generalitat o on te toqui, que et demanen 25.000 informacions. Doncs avui descobrirem que potser no fa falta haver-les de portar cada vegada.
1: Això és important, eh? Perquè a vegades anem carregats amb 30.000 papers i resulta que la meitat ja els tenen.
2: Exacte, la meitat ja els tenen i veurem que la llei ens empara, malgrat ens puguem trobar algun funcionari una mica amb no gaire ganes de treballar, que no és la norma general segurament, però sabem tots que això a vegades passa. Per tant, no, jo ja situo en els nostres oients en aquella situació de dir, escolta'm, hi ha vegades que volem tramitar un permís, que volem tramitar una beca, o ens volem apuntar una borsa de treball, doncs, no, a la Generalitat, en un ajuntament, tenim un formulari al davant, d'aquests tan xulos que ens preparen, i de cop ens diuen, escolti'm, la còpia del DNI, el títol de la universitat, el certificat de renda, tal... I, escolti'm, però si jo sóc funcionari, si l'any passat ja els hi vaig donar... Sembla que l'administració amb això tingui una mica d'amnèsia, no? Doncs avui portem una bona notícia que ja he avançat, que és això de dir, escolta'm, aquest dret de no ser molestats excessivament més del que sigui estrictament necessari. Per tant, analitzarem aquest principi que se li diu d'una sola vegada. Un dret en aquesta era també digital que ens ha de fer estalviar temps, papers i mal de caps. No només a nosaltres, també a l'administració, perquè al final doncs, és una manera d'actuar més àgilment, ser més eficaços i, per tant, d'automatitzar processos. Aleshores, la idea d'avui és explicar per què l'administració no ens hauria de demanar documentació que ja té, que ja disposa, i de quina manera podem exercir aquest dret per fer-nos la vida més fàcil.
1: Doncs som-hi, Jan, un dret que li has dit al principi d'una sola vegada.
2: Exacte, és la manera en com es coneix, que, com deia, al final no es tracta d'una cortesia de l'administració, sinó que és una obligació legal, i que la tenim, a més, regulada a nivell estatal i a nivell català. En aquest cas, ostres, el dret a no haver d'aportar dades, documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques, el tenim regulat en la llei 39-2015, de procediment administratiu, en l'article 28, i a Catalunya també a la llei 26-2010, que és d'uns anys abans i ja ho havia regulat. Per tant, ho havia fet fins i tot de manera més àmplia. Per tant, ens diu que no hem d'aportar res que l'administració ja en disposi, sigui qui ho hagi preparat. Hi ha a vegades documents que la pròpia administració ha hagut de preparar. No?
1: I què vol dir exactament aquesta normativa?
2: Sí, no, en aquest cas estem parlant de que si una dada tu ja li has aportat, dèiem, el DNI, un títol universitari, ja sigui la Generalitat, sigui l'Estat, doncs l'administració té l'obligació de buscar-la electrònicament. I per tant, això... L'administració ha desenvolupat una sèrie de sistemes doncs, que serveixen per això. I aquestes plataformes, doncs, tenim les plataformes, de, per exemple, la Via Oberta, de l'AOC, el Consorci d'Administració Oberta, o la plataforma PICA, que és la plataforma d'integració i col·laboració administrativa, que, per cert, si algú que ens escolta està estudiant per les oposicions a la Generalitat, que sàpiguen que això és una pregunta d'oposicions. Per tant, també tenir-ho en compte. No? Al final, per què? Perquè això serveix a la interoperabilitat de l'administració pública. No? Aquesta interconnexió que fa que no siguin tot només compartiments estancs, sinó que estigui connectada entre si. No? Visualment podríem dir que són una mena de túnels digitals que el que fan és connectar les diferents administracions per compartir de manera segura, això és important, la teva informació, la informació que tu en algun moment els has facilitat.
1: I això l'administració pot consultar les nostres dades sempre o li hem de donar permís, li hem de donar un consentiment?
2: A veure, exacte, aquí hi ha un matís important, perquè no és una qüestió de que el funcionari de torn, si un dia vol, pugui consultar la teva informació. Això no ho pot fer, clarament. Aquí hi ha un punt clau, que és el consentiment. Aquí l'administració les pot consultar en diversos règims, no? D'entrada, quan no hi hagi una oposició, que és la norma general. L'administració, tot el que et dirà és et consultarà les dades a no ser que tu diguis expressament que t'hi oposes. T'ho preguntarà. Tu t'oposes a que vostè se li consulti el títol universitari? Si tu diguessis que sí que t'hi oposes, que tens dret a oposar-t'hi, aleshores sí que t'obligues a tu mateix a haver de portar aquesta informació.
1: Mm-hmm, clar, si no deixem que l'administració la busqui, hem de ser nosaltres els qui la portem, això és evident.
2: D'alguna manera estàs renunciant al dret que ho busqui, no? Tant, ho has de suplir tu per la teva via. En segon lloc, home, que es requereixi un consentiment de forma expressa. Tant, quan una norma, quan una llei específica ho demani, quin cas és molt típic? Pues en temes d'hisenda i dades tributàries, quan vols demanar una beca, aquí normalment sí que no és que no t'hi oposis, sinó que et demana que autoritzis expressament a l'administració a cercar aquestes dades.
1: Mm-hmm.
2: I finalment, pues, en temes on la llei empari a l'administració a fer-ho directament, si estem parlant d'una inspecció també d'hisenda, de laboral, etc, o una sanció, no t'hi pots oposar. Per què? Pues perquè aquí l'administració està exercint la seva potestat inspectora de comprovar doncs, que allò que dius és cert.
1: Mm-hmm.
2: Depèn del supòsit, doncs, o no ens hi oposem, i si ho fem haurem de portar-ho, o ho consentim expressament, o ja és una prerrogativa, una potestat que té l'administració per si mateixa.
1: Mm-hmm. Doncs som-hi, Jan. Ara que ja coneixem una mica a fons aquest principi d'una sola vegada, com funciona i aquests matisos que ens deies ara del consentiment, anem una mica als casos pràctics.
2: Sí, un cas que és força il·lustratiu i que al final està bé, crec que no hem parlat massa d'aquesta figura, però avui és un dia important per fer-ho, del síndic de greuges. No?
1: Uh-huh.
2: Aquí el síndic de greuges al final és aquesta institució, en castellà és el defensor del pueblo, doncs que té aquest paper independent de vetllar pels drets dels ciutadans davant de les administracions. Però aquí el síndic ha rebut moltes queixes en aquest àmbit. No? I hi ha un cas real, perquè finalment el síndic resol casos reals, té l'obligació de fer-ho quan se li planteja, sobre una persona que es va apuntar a una borsa de treball del Departament de Justícia i se la va excloure al·legant que no s'havien acreditat els requisits de la convocatòria.
1: Mm-hmm.
2: La persona va formular una queixa al síndic i el síndic li va dir al Departament, escolti'm, Departament de Justícia, que a vegades dius, mare meva, Departament de Justícia, que aquella persona, que a més ja estava treballant allà, per tant, ja tenien la seva documentació en l'expedient. Per tant, no em pots excloure d'un procediment perquè no t'he aportat una informació que ja posseixes, com s'has vist, no?
1: Exacte, se li va vulnerar, no?, aquest principi d'una sola vegada.
2: Que és que la llei ho recull, la llei estatal i la llei catalana, no? Per tant, consell pràctic, si mai us exclouen d'un procés d'una borsa de treball per no haver aportat un document, cosa que tots en algun moment de la nostra vida és possible que fem si treballem o tenim alguna vinculació amb l'administració, bueno, recordeu-los que la llei catalana i la llei estatal de procediment administratiu doncs, us empara i, per tant, era una cosa que no teníeu per què fer.
1: Mm-hmm. Altres casos que ens portis, Jan?
2: Sí, altres casos perquè és cert, com en tot, que no hi ha tampoc una qüestió que sigui absoluta.
1: Mm-hmm.
2: Hi ha alguns temes que per una qüestió d'automatització, de que encara realment no s'ha produït doncs, aquesta interoperabilitat, doncs del que l'administració no disposa d'aquesta connexió entre si mateixa. Un tema molt candent i que també afecta molta gent que es dedica a l'administració pública, el títol de català. El nivell C1 o el nivell C2 de català, que acredita no, els nostres coneixements. Aquí, com d'ells o l'altre, encara es poden consultar automàticament. No? I tot i que és cert que s'està treballant per integrar-ho, sovint sí que cal que el ciutadà l'aporti, si no ho ha fet abans en aquell canal. En el moment que li has aportat segurament a la Generalitat ja el tindrà. Però potser l'Ajuntament no. Bueno, això s'ha de tenir en compte en alguns tipus de documents.
1: Mm-hmm. Per tant, és important que tinguem en compte que a vegades el que hem aportat a una institució o l'altra no té per què tenir-ho.
2: No, exacte. I per tancar, al final, també aquesta dicotomia entre el fet de consultar la informació verificada, no? A vegades l'administració no vol descarregar aquell document, simplement verificar que allò que has dit és cert, amb el DNI, per exemple, per fer aquesta verificació de que allò és exacte. Aquí no caldria que donéssim cap consentiment especial, perquè és la potestat de l'administració, com deia abans, de fer aquesta petita comprovació per evitar que, evidentment, doncs, estàs representant algú que no ets tu o que estàs intentant fer alguna cosa que no pertoca.
1: Per tant, aquí no ho hem d'autoritzar, no hem de marcar cap casella, sinó que ho poden fer de bones a primeres.
2: Sí, perquè és una comprovació, una verificació, exacte.
1: Doncs, Jan, per anar acabant, alguns consells finals que ens portis avui?
2: Sí, alguns consells en la praxis, no? Al final, sí que és cert que hi ha vegades que, malgrat aquest dret el tenim, també li podem facilitar la vida a l'administració. Com? Doncs indicant on poden trobar aquest document. Si, per exemple, a mi la Generalitat de Catalunya em demana un document que jo ja havia lliurat, doncs sovint hi ha opcions d'observacions, de comentaris, de dir, escolti'm, l'Ajuntament de la meva ciutat, o el Departament de Justícia, disposa d'aquesta documentació. L'administració, aleshores, podrà anar-lo a buscar electrònicament allà, no? Però ja marquem el camí i facilitem la vida. No costa. Bé, és un quid pro quo. Després, un tema que hem comentat, oposar-se a que se'm consultin aquestes dades, té un preu. Pots fer-ho? Sí. Ara bé, si ho fas, tingues present, doncs que t'hauràs de preparar per començar a remenar calaixos. I escanejar, i pujar tu mateix els documents. Per tant, si no tens aquesta, si no vols exercir aquest dret, pots no fer-ho, però sàpigues que tindrà una repercussió en més feina per tu. I en tercer lloc, el que se li diu l'excepció de la impossibilitat, no? Si per algun motiu tècnic l'administració no ho pot obtenir, aquí sí que t'ho poden tornar a demanar. Poden tornar a demanar perquè tu ho puguis aportar i doncs, que no hi hagi entrebancs en la gestió del tràmit que estiguis fent, no? Això també tinguem-ho present, que no com tot és 100%, sinó que té els seus matisos.
1: I en aquest cas entenc que t'han d'avisar, eh? Si tu has dit que tal l'administració el té, que ells el poden buscar i no el troben, entenc que t'han d'avisar, no et poden excloure directament d'un procés, per exemple.
2: Home, jo entenc que no, perquè se t'estaria vulnerant aquesta participació efectiva en aquest lloc. I segurament, doncs, en el període d'al·legacions del procés que toqui, hauries de presentar-ho, això sí, no? En el moment que se t'hagi informat que allò no s'ha pogut trobar o que no tenen la capacitat tècnica per fer-ho.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui, no?, aquest principi d'una sola vegada, això que no hem d'anar, no?, cada vegada a totes les administracions amb tot el feix de papers, sinó que hi ha molta documentació que ja la poden buscar i que la tenen els servidors i que segur que la troben.
2: Exacte, i que al final l'administració digital serveixi d'alguna cosa, no?, de fer-nos la vida més fàcil, no perquè haguem d'enviar el DNI 15 vegades, i home, doncs poder-ho exercir doncs fa que l'administració també acabi sent percebuda com una institució que funciona, no?, que a vegades és una percepció, malauradament, que no tothom té.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Molt bé, Ona, fins a la propera.
0: Drets de Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.

0: de viure sense tu.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'una codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
4: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a la urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellar del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
5: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar

0: Doncs que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que a la seva projecció i a l'organització del Faret hem de tenir a la gent protegida.
2: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
3: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Gràcies.
4: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
6: Miguel Ángel Alvarado, regidor del Partit Popular.
5: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
6: A Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale. I em mira les
1: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
6: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
6: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions.

0: milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
0: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
0: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
3: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
5: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat. El que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'en Sisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon, amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers, David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
6: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
5: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
7: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
5: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
1: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
8: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
9: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
10: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
9: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
8: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
11: Bon dia, doncs de moment poca cosa, fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
1: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
0: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
12: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
0: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
13: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels, evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
1: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
15: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
14: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
0: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: I més enllà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
0: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
4: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques al barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
17: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
16: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
18: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
16: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les 3 Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
16: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les 3 Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
19: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
16: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6% i reclama a més al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
20: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
0: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
23: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
0: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
1: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Saïd Zbat.
24: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
25: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
24: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
1: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
5: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
6: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
7: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però així hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
6: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
1: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
9: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
10: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
26: A very good season. This is something I missed a little bit in...
10: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
26: With the Liga...
9: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
27: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
9: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent de, amb 36 anys, del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
28: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
9: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
8: la xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
14: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias March i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
15: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
13: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
17: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
0: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
0: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
0: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
0: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
9: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: El control de Soivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
19: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
20: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
19: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
21: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
19: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenc han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
3: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
5: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
6: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
5: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
3: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
7: Bon dia, doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i per tant hi ha moltes zones que actualment estan segant, i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Vió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
0: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
10: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
0: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
22: El vent dels primers dies que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa'm-ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
24: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs del seu compliment.
23: La consellera s'ha mostrat disposada a compareixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
0: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
16: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
11: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
8: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
12: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
8: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: 3/4 el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
15: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
14: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
4: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
2: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
0: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
13: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
0: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
16: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
17: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
18: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
17: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades i imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
0: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
0: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
26: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
25: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El nou FM, Ona Fàbrega.
3: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
5: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
3: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
6: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
9: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
19: A very good season. This is something I missed a little bit
9: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
19: With the Liga.
6: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen, els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
20: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
6: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
21: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
6: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
27: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
28: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
27: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
6: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Cocodril.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale.
1: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre, ja que actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferrell, hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental. És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació, perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis amb destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Regidor del Partit Popular.
1: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
0: A Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. No digas...

0: Rosie Gaines.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aèris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-la a l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneitat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
4: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: I Tàrrega ha presentat avui el futur pol cooperatiu Cal Valeri, un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60ena de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
2: Notícies en xarxa.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
1: Miguel Ángel Alvarado, regidor del Partit Popular.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant...
3: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com aquesta caloreta? Espero que bé, que estigueu fresquets i fresquetes. Us podeu agafar, no sé, una infusió això fresqueta amb llimona, un gelat, el que sí, que us faci aquesta tarda millor i escoltar la Intersecció. Això està clar, perquè venim com totes les tardes amb informació, divulgació i entreteniment per acompanyar-vos fins les 6 en punt. Espero que ens escolteu, perquè no hi ha cap excusa, que sigui el cotxe, anant-vos, jo que sé, al poble de vacances, o a la platja, a la piscineta, a qualsevol lloc, a través del 91.2 de l'FM es podeu escoltar, o si no, a la ràdio online, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele, en directe estarem fins les 6 en punt. Com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Tu com portes aquesta onada de calor? Perquè és que és el tema del dia, eh?
2: Sí, bueno, i de la setmana, sembla ser, sí. Perquè ens acompanyarà fins a final de setmana, no sé quan. Però, bueno, la veritat és que no, aquí no ens podem queixar, no? Estem asseguts, amb aigua fresqueta.
1: Climatitzats, eh?
2: Exacte.
1: Sí, quina sort. La veritat és que sí, la gent que treballa al carrer... Mare meva. Ja deien que amb aquesta onada de calor, clar, alguna cosa s'hauria de fer, perquè no pot ser que ens estiguin recomanant no sortir de casa segons quines hores, no? I hi hagi gent que, bueno, no es pugui adaptar a l'horari i estigui a les 2 del migdia treballant al carrer.
2: Sí, sí, la gent que estigui al camp o al carrer o en aquesta mena de condicions, sí, sí, doncs ens ho hem de fer mirar tots plegats, no?
1: Nosaltres en això no ens podem queixar.
2: No.
1: Ara bé, deien que plouria i de més al cap de setmana. Jo he mirat almenys aquí a Montornès i em sembla que...
2: Nada de nada.
1: Poca cosa, eh? Poca cosa. No crec jo que sigui com perquè es vagi gaire la temperatura, però bueno, és el que ens toca en aquesta època de l'any. Avui, per cert, 7 del 7, Sant Fermín, ja haureu vist tothom, us haureu enterat de com ha anat a les festes de Pamplona. Jo, per mi, ja és com l'arribada total de l'estiu. I una altra notícia que també ahir... Sí, aquesta cançó com que se't queda a cap, eh? Tot el mes de juliol.
2: S'enganxa, no?
1: Massa. Jo ja sabeu que no sóc gaire fan d'aquestes festes, però hi ha cadascú que faci el que vulgui.
2: Sí. Tu series més pel tema de los calimochos por la noche, no? Més
1: bueno, home, clar, a veure, entre maltractar un animal i beber-me un calimocho, crec que està clar el que triaria. Però allà cadascú que faci... el que vulgui, no em ficaré cap malo. El que anava a dir és que una altra notícia que també com que ja m'inspira aquesta arribada de l'estiu, les vacances i a més, és el Gran Prix que torna a Televisió Espanyola.
2: I tu cada estiu ets superfan, home, a casa ho veieu aquí.
1: Sí. I jo estava esperant perquè deia, molt bé, molt mundial, molt futbol, però aquí la vaquilla quan arriba? Perquè jo això ja m'heu acostumat a la Mireia adulta a veure Gran Prix també, doncs torna el dilluns, aquest programa de Ràdio Televisió Espanyola, dilluns vinent, a la nit, ja podrem veure el primer programa d'aquesta temporada. El meu somni sempre ha sigut que m'ho tornés i participi, però tenim massa població per participar-hi. Ai, quina llàstima. Però bueno, si amplien les bases, jo proposaré que m'ho tornés i participi.
2: Jo t'hi veig allà de concursant, eh?
1: Sí? No sé en quina prova, Sergi, perquè...
2: En totes, con la de la vaquilla i tot això.
1: Home, però ara la vaquilla ja heu vist que quina vaquilla és, no, Sergi,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, amb aquesta sí m'hi ficaria, veus, a competir? Amb aquesta sí. Però los troncos locos i així no m'hi acabo de veure, eh? Jo un poco torpe soc, així que potser... I les mates tampoc les porto gaire bé. No sé com podria ajudar, però jo, si he d'ajudar, ajudo. Cap problema.
2: Si s'ha de participar, es participa.
1: Clar que sí. Bueno, fet aquestes notícies de dia d'avui, abans d'entrar en matèria, com tots aquests dies, comencem amb acudits, que això també ens posa de molt bon humor. Recordem que els nens i les nenes de quart de l'escola Mugent han gravat acudits al seu centre i ens els han enviat perquè els puguem compartir i riure tots plegats aquí a Ràdio Montornès. Avui portem dos acudits, el de la Nora Recolons i el de l'Aíria Silva.
3: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, em dic Kiria Silva i faré aquest acudit. Per què el mar és blau? Perquè els peixos fan blu-blu.
7: Hola, sóc la Nora Racolons i aquest és el meu acudit. Què fa un home boig cridant enmig d'un camp? Està sembrant el pànic.
8: Us han agradat?
9: Esperem que sí!
10: Moltes gràcies per seguir
3: a la gent mullent.
11: Adeu!
1: M'han agradat, els d'avui. Mira, m'han semblat molt divertits els acudits de la Nora i la Iria. Demà escoltarem algun acudit més. Bé, i ara a la intersecció ens anem a mirar el sumari d'aquesta tarda. Avui, ja que estem en plena onada de calor, parlarem de temes que segur que ens venen molt bé per aquests dies, com són els refugis climàtics que té Montornès. Avui recordarem quins són aquests espais en els que podem anar a refugiar-nos de la calor, que ja hi ha ombra, o són espais climatitzats on ens podem refrescar. Alguns també ofereixen activitats. I avui repassarem quins són. Tenim 8, a més de tot, a les fonts que tenim al poble. I ho farem amb les declaracions de la regidora delegada de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, la Mar Garcia. També parlarem amb la Núria Estalaric, infermera, perquè ens doni consells per poder afrontar millor les onades de calor. Com podem intentar evitar passar tanta calor, com ens hem d'hidratar, trucs per mantenir-nos hidratats si ens costa una mica, quina simptomatologia hem de tenir en compte i dir, això ja no és normal, ja no és només passa calor, sinó que pot ser algo pitjor. Bé, doncs tot això avui en parlarem aquí a la intersecció. A més d'això, també han convidat a la tècnica d'infància, l'Esther Bello, perquè el Centre Infantil Pintor Mira ha obert inscripcions per les activitats que fan amb els infants. Aquesta setmana estan obertes les inscripcions per l'espai de joc i la setmana vinent obriran per la cova del joc, que és per infants encara més petits, als 0-4 anys. Avui l'Esther ens donarà tots els detalls de què són aquests espais i com podem apuntar als nostres fills i filles. I acabarem parlant d'un aliment que també ve molt de gust en aquesta època de l'any, que és el gazpacho. Tu, Sergi, t'agrada el gazpacho?
2: Molt.
1: Sí, a mi no.
2: A mi m'agrada moltíssim. El que ara fa temps és que no el faig.
1: Ah.
2: Però abans m'agrada molt fer-lo.
1: És que és com una mica... O sigui, no és difícil, vull dir...
2: No, no és laboriós més.
1: Exacte,
2: que...
1: trigues molt, embrutes molt...
2: Sobretot en pelar els tomàquets.
1: Clar, trigues i després, no?, l'has de colar, que quedi tot així finet...
2: Sí, sí. Però sí que m'agrada, a mi m'agrada molt a l'estiu. De fet, és number one a casa
1: sí,
2: meva.
1: Sí, no? Refresca molt. Sí. A casa meva també agrada molt, però a mi és que no m'acaba de fer. Però bueno, avui en parlarem per aprendre d'on ens ve aquesta paraula, perquè al català l'hem adaptat. L'hem dit gazpacho i ens hem quedat tan amples.
2: Bueno, com tantes altres paraules, no?
1: Clar, sí, però hi ha algunes que intentem buscar-li
2: sí, un
1: altre,
2: no?
1: Sí, o no sé, adaptar-ho més a aliments que podem conèixer, però aquest no, hem adaptat el nom i ja està. Doncs bueno, que a partir del programa reflexionarem i parlarem sobre aquest plat tan popular de l'estiu. Bé, abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquesta setmana han començat les obres de reforma de la plaça de la Font i dels carrers de Jacint Verdaguer i de Joan 23. El projecte de la plaça de la Font i del tram del carrer de Jacint Verdaguer suposarà una renovació integral de la zona. L'obra inclou la substitució de tots els paviments, nous elements d'enjardinament i la modernització de les instal·lacions i serveis. El termini d'execució previst és de 9 mesos. No està previst tallar el trànsit durant els treballs, a excepció de moments molt puntuals. D'altra banda, al carrer de Joan 23 s'ampliaran les voreres, es renovaran els serveis i se substituirà el paviment. El termini d'execució d'aquest projecte és de 8 mesos. Les tasques ara se centren en la construcció d'un nou clavegueram al carrer entre el tram, perdoneu, al carrer de Sant Sadurní i al carrer de Palau d'Ametlla. Durant aquesta fase, el carrer estarà tallat al trànsit, tot i que es garantirà en tot moment l'accés als aparcaments privats. En total, la inversió en la millora d'aquests espais públics superarà a l'1,3 milions d'euros. Les actuacions compten amb dues subvencions, una de 500.000 euros provinents de la Diputació de Barcelona i una altra de més de 300.000 de la Generalitat. Aquest dijous tindrà lloc la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou de nou l'aprovació dels llocs de treball per l'any 2026, un punt que ja s'ha portat a ple en dues ocasions més. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris al programa Memòria d'Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de residus prestat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'aprovació i signatura del conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per gestionar els habitatges del lloguer de propietat municipal. A la sessió també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics o no recepcionades. Demà la Biblioteca Rosa Leveroni proposa un taller experimental a partir de 6:45 de la tarda. Es tracta d'un taller de biomedicina adreçat a infants i a joves majors de 30 anys. Ells i les participants comprovaran com extraient l'ADN de la saliva podran resoldre un crim mitjançant la tècnica de l'electroforesi. Des de la Biblioteca, Jorge Martínez s'ha mostrat content de la proposta d'activitats que tenen per aquest mes de juliol.
9: Preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí, a més d'agafar llibres per totes les vacances. Els dimecres, a les 6:30, quan tanqui la piscina, us veniu cap aquí perquè tenim els dimecres de ciència. I un que em té fascinat, que és el dia 8 de juliol, és a partir de 13 anys. Una edat difícil a l'hora de venir a la biblioteca sí. Un dimecres a la tarda. Però ho intentarem, perquè l'activitat és biomedicina forense. És que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Em sembla meravellós. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que ni li sé.
1: Les inscripcions per al taller de demà són gratuïtes i estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que heu de quedar és que demà és vinent, la unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i de Teixits tornarà a Montornès amb una nova campanya de donació de sang i de plasma. De nou s'instal·larà al Teatre Margarida Xirgo. Les persones que siguin major d'edat, pesi més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia, podran fer la seva donació de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Pel que fa a la sang, les dones en poden donar fins a 3 vegades a l'any i els homes fins a 4, sempre respectant que entre donació i donació hagin passat un mínim de 2 mesos. La donació de plasma és més lenta que la de sang, dura uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida, de manera que el procediment es pot repetir cada 15 dies. Per fer una donació, cal confirmar l'assistència al web del Banc de Sang i Teixits. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Montornès compta amb 8 refugis climàtics. La llista és la mateixa que els 2 anys anteriors, 4 dels quals són exteriors i 4 interiors. Els exteriors són bàsicament zones arbrades com el parc del torrent del Vinyes Velles, el parc dels Castanyers, el parc socioesportiu de Montornès Nord o l'entorn de les piscines d'estiu. També s'ha decretat la declaració de refugi climàtic per les piscines cobertes, la Biblioteca Rosa Leveroni i els casals de la gent gran Centre i Nord. A més, enguany, el Centre Joaní i l'Espúnic també obrirà les tardes del mes d'agost. La idea és que a 10 minuts a casa tots els veïns i veïnes del poble puguin accedir a un espai de confort tèrmic i seguretat. La regidora delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Mar García, ha recordat que aquests espais mantenen els seus usos i funcionalitats i ha fet una crida perquè les persones vulnerables o que no tinguin climatització a casa els utilitzin.
12: Hem de comptar que un refugi climàtic el tenim aproximadament a 10 minuts de casa nostra. Evidentment hi ha gent doncs, que sí que té el seu clima a casa i evidentment està més còmode, però sobretot si són persones vulnerables o persones nadons doncs, que no té el clima a casa, evidentment doncs, a la biblioteca hi ha l'espai de cura, no? On també doncs, podem explicar un conte, vull dir, amb això també es dona aquesta facilitat. Evidentment la piscina no és aigua i evidentment ens podem refrescar, no? Però que no tot és la piscina exterior.
1: A més de fer ús d'aquests espais, la regidora ha volgut incidir en la importància de beure aigua i evitar sortir al carrer a les hores de màxima calor.
12: Recomanem que no se surti, que si surt sigui amb protecció, que sobretot s'estigui bevent aigua cada 2x3, vull dir, tot i que no tinguem set, és habitual i hem de beure molta aigua perquè sobretot estem eliminant moltíssimes sals, no? I això és molt, això és negatiu pel nostre cos, amb la qual hem d'estar beure, bevent aigua constantment i sobretot això, evitar, no? Les hores més culminants que són de 12 a 5 de la tarda, aquestes hem d'intentar estar pues, en el refugi climàtic. Si no podem estar a casa, evidentment, apropar-nos pues, a això, sigui biblioteca, sigui a casa de la gent gran, tant de Montornès Nord com Montornès Centre, vull dir, hem de buscar aquests refugis perquè ens hi trobarem més còmodes, estarem millor, sobretot gent que pugui tindre malalties, evidentment, doncs estaran molt més millor allà que no a casa seva, també acompanyades.
1: De cara a l'any vinent, Garcia ha informat que tenen entre mans un projecte per millorar el parc dels castanyers i volen revisar la resta de parcs per poder-ne incloure d'altres en la llista de refugis climàtics de l'estiu vinent.
12: Tenim un projecte que es posarà en marxa possiblement a finals d'aquest any, primer de l'any que ve, que és el del parc dels castanyers. El parc dels castanyers a data d'avui és un refugi climàtic, però sí que és veritat que hem fet un projecte per tal de millorar-lo. No? Al final és veritat que està bé, no?, anar a un refugi d'interior, però sobretot aquelles hores, no?, 6 de la tarda, evidentment no de 12 a 5 de la tarda, que són les pitjors hores del dia, pues està bé poder sortir a un parc que tingui la seva ombra i així els nens també puguin, no?, córrer i divertir-se una estoneta, no? Hem de tindre molt present que tenim molts parcs al municipi, però tot i així no tots els parcs estan en l'àmbit dels millors arbres possibles per donar aquesta ombra. Per això nosaltres tenim reconeguts, no?, com a refugi la zona de Cruz Cor, el parc del Torrent de Vinyes Velles i en aquest cas el parc dels Castanyers. També hem de pensar, no?, en quins parcs dels que tenim ara també podrien ser refugi climàtic de cara a l'any 2027.
1: Al web montornès.cat/refugis climàtics trobareu un mapa amb els espais i també la ubicació de les 35 fonts d'aigua potable que hi ha a Montornès. I anem a escoltar una mica de música. Avui comencem la part musical tranquil·letes, però amb una proposta molt bonica, i és la cançó més nova de Céline Dion, que torna a cantar en francès, la seva llengua, i ens ha deixat des de fa 4 dies aquesta cançó tan bonica, Bonjour, Pardon i Merci.

0: Parlem ara amb la tècnica d'infància, l'Esther Bello, perquè tenim obertes, i properament s'obriran més inscripcions, d'activitats que tenen lloc a l'Espai Infantil Pintor Mir. Ja estem mirant de cara al curs vinent i volem saber a quines famílies s'adrecen a aquestes activitats i a què consisteixen. Així que benvinguda, Esther, de nou a la ràdio.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Com esteu?
0: Doncs
1: feia temps que no xerràvem, jo crec, a la ràdio.
0: Sí, era feia unes quantes setmanetes. Clar, han sigut mesos intensos igualment, però el curs ja s'ha acabat, ara ja està tot el casal en marxa, i mirem ja el curs vinent, no, Esther?
1: Exacte, o sigui, el curs ha acabat, però nosaltres realment estem ja amb la mirada al curs 2026-2027, amb moltes ganes, i de fet comencem a la campanya d'inscripcions per al Centre Infantil Pintor Mir.
0: Uh-huh. Tenim dues propostes, l'Espai Infantil i la Cova del Joc. El que tenim primer per reinscriure'ns és aquest Espai Infantil. Esther, recorda'ns en què consisteix.
1: Mira, l'Espai Infantil està adreçat a nens i nenes des d'I3 fins a 6è de primària. És un espai de joc per jugar amb els seus iguals. Hi ha tres grups, un grup és per I3, I4 i I5 i juguen a la sala gran de Pintor Mir amb monitors, i primer, segon i tercer de primària ja pugen a les sales de dalt, i quart, cinquè i sisè també, per sobretot jugar a jocs de taula, s'escull un centre d'interès, a través del centre d'interès es fa joc, i els monitors van guiant durant tot el curs amb aquesta experiència a través del joc, que també els fa connectar amb coses que fan a l'aula i, per tant, complementar així el seu procés d'aprenentatge que fan a l'escola.
0: Mm-hmm. És a dir, que els pares i les mares deixen allà els nens, no? Que és una horeta?
1: Són dues hores. Mm-hmm. Els petits venen els dilluns, els mitjans els dimecres i els grans els dijous, de 5 a 7 de la tarda.
0: Uau, déu-n'hi-do. I això és cada setmana, Esther, és mensual?
1: Cada setmana. Mm-hmm. Tu tens fixa un dia per al teu fill, filla, i són dues hores. Una estona és per jugar de forma lliure, que hem de dir que el joc està una mica en crisi perquè no tenim tant de temps per jugar,
0: sí.
1: Que tenim superocupats els adults i de pas els infants. Llavors és un espai molt agraït per poder jugar lliurement allò que t'interessa. I després, la segona hora, és un joc més dirigit a través d'aquest centre d'interès que us explicava. Llavors, el que es fa és connectar amb coses que fan al col·le, ja de matemàtiques, de comprensió de lectora, de català, però a través del joc. Per tant, sense pràcticament que se n'adonin, continuen aprenent. I sobretot continuen fent relacions socials sanes. I de vegades ens oblidem d'aquesta part, en l'aprenentatge mm-hmm. dels nens i nenes.
0: Sí, a més estan aquestes horetes allunyades i allunyades de les pantalles, que això està molt bé, ja ho afegeixo jo.
1: Exacte.
0: Per la meva part. Es poden apuntar fins al 10, hi ha places, entenc, limitades, no?
1: Sí, l'Espai Infantil, les inscripcions són del 6 al 10 de juliol, hi ha places limitades. Tenim entre 15 i 20, depenent de la tipologia d'infants, pel grup de I3, I4 i I5, unes 10 places per primer, segon i tercer, i 10 places per quart, cinquè i sisè. I es farà per ordre d'arribada,
0: vale? Vale.
1: O sigui, no farem sorteig en aquest servei, és per ordre d'inscripció, diguéssim.
0: Genial, o sigui que si hi ha algú que li agradi la idea, que no s'esperi fins a l'últim dia, que és probable que no hi hagi places.
1: Exacte, que sempre ens passa i després hi ha gent que diu, ostres, m'he quedat sense plaça. Llavors, tenen dues possibilitats. Una és online, que a la pàgina web amontornes.cat tenen la notícia amb tota la informació dels dos serveis i l'enllaç que els porta directament a la campanya per fer la inscripció. Llavors, online és una fitxa molt fàcil, ara mateix no s'ha de pagar res perquè es fa un cop passat el primer trimestre que fan els pagaments trimestrals. I una altra opció, si algú té dificultats amb xarxes, amb internet, no té dispositius, pot trucar a Pintor Mir, ens demanarà cita i nosaltres els hi donarem una hora i un dia perquè puguin venir a formalitzar la inscripció.
0: Genial. Parlaves de dos serveis, és que a Pintor Mir no només hi ha aquest espai, sinó que també hi ha la Cova del Joc i és per infants encara més petitets.
1: Exacte, la cova del joc és un espai familiar, és per jugar en família, venen els infants de 0 a 4 anys acompanyats dels seus progenitors, i hi ha tres grups, un el dimarts, dimecres i dijous, també de 5 a 7 de la tarda. Sempre fix un dia toca i forma part d'aquell grup, i llavors els nens i nenes poden jugar, són les seves primeres relacions socials, que és una etapa que s'ha de cuidar moltíssim, però a més els papes i les mames poden fer tribu amb altres famílies i acompanyar-se en aquesta aventura de la criança.
0: Sí, estan amb aquelles persones que estan passant una migueta pel mateix, no?, que tu.
1: Sí, la veritat és que és un espai molt maco, perquè tu veus els nens i nenes jugant en un espai cuidat de joc, perquè a més els monitors i monitores un cop al mes aproximadament preparen un espai d'experimentació, llavors allò que no pots fer a casa perquè la logística familiar, com hem dit abans, no? que anem tots molt corrents, amb moltes presses i no ens dona temps a parar a casa i jugar amb un joc de qualitat, els monitors s'encarreguen d'això, de preparar-ho, de pensar-hi, de que es pringuin amb pintura, que tinguin experiències xules que no podríem fer a casa. Sí? Però a la vegada els papes i les mames poden compartir coses que ens passen a tots habitualment quan estem criant, i la veritat és que et dona una mica de pau saber que estem tots en el mateix vaixell i que tens companyia, eh?
0: Clar, clar que sí. Això també és un cop a la setmana, Esther?
1: És un cop a la setmana, sí. I el que sí que estàs en un grup fix, per tant, tindràs les famílies amb les que et toca, aniràs sempre, i llavors per això es fa aquest vincle precisament, d'acompanyar-te. I al final és molt massa acompanyar-nos entre les famílies amb infants de les mateixes edats. Nosaltres, com a monitors o educadors, no venim amb una vareta màgica de la criança, sinó entre elles es van ajudant, i això és el xulo, saps què passa en aquests grups de la cova del joc?
0: A veure, es crea una molt bona família, no?
1: Exacte, sí. La veritat és que sí, i són els primers amics i amigues que fan els teus fills.
0: Clar. Clar, clar, i està molt bé que relacionin amb altres infants. Potser hi ha alguns que van a la llar d'infants, però altres no, no?
1: Exacte.
0: I aquest plus, doncs està molt bé. Les inscripcions, sí, per això seran una miqueta més tard, del 13
1: sí,
0: al 17 de juliol, però
1: exacte,
0: per les mateixes vies, oi, que l'espai infantil?
1: Efectivament, el mateix. L'única diferència amb la cova del joc és que sí que es fa sorteig.
0: Vale.
1: Vale? Per tant, no hem de córrer, que per la cova del joc sempre tenim molta demanda. Són, com he dit, 3 dies de cova del joc i cada grup està format per unes 13 famílies. Vale? Llavors, aquí és igual l'ordre d'arribada, tranquil·litat, tothom. En el cas de que hi hagi més demanda que l'oferta que podem oferir, es farà un sorteig de les places. Vale? Que habitualment hem de fer els sorteig perquè tenim molta demanda.
0: Bueno, això és bo, té la seva part bona també, que vol dir que hi ha un servei que es presta que és necessari. Esther, parlem de preus.
1: Els preus són els mateixos, no s'ha tocat, és l'ordenança habitual del Departament d'Infants i no s'ha tocat. Per tant, la cova del joc són 10 euros al mes i l'espai infantil són els 45 euros al trimestre, però hi ha bonificacions. Per tant, no, que ningú agafi aquesta dada com a referència, perquè s'hauria d'estudiar cada cas. Cadascú pot demanar bonificacions i s'estudia i es veu quin tipus de descompte poden tenir. Per tant, són preus super populars per ser d'aquests espais pròxims a la ciutadania de Montornès.
0: Clar que sí. Doncs recordeu, l'espai infantil, el centre infantil Pintor Mir, fins al dia, hem dit, fins al dia 10 de juliol.
1: Sí, de juliol, sí.
0: És des d'I3 fins a 6 de primària. Després tenim la cova del joc, inscripcions del 13 al 17, també d'aquest mes de juliol, per infants des del 0 fins als 4 anyets.
1: Sí. Exacte.
0: Genial. Doncs ja ho sabeu, el Centre Infantil Pintor Mir us informaran de tot si teniu algun dubte, i les inscripcions a inscripcions.montornès.cat. Esther Bello, tècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu. Adéu. I ara anem amb una mica més de música, una altra novetat musical, ara més animada, va, ja que estem parlant ara d'aquestes activitats per als infants, una mica d'alegria, i és la nova cançó d'Efecto Pasillo, que els veiem molt actius darrerament al grup, i des de divendres podem escoltar aquesta cançó No s'està tan mal.

0: Estem en plena onada de calor i tot i que els consells a seguir per evitar tenir un cop de calor i intentar portar millor les altes temperatures poden semblar molt fàcils, també ho he de recordar-los. Nosaltres hem pogut parlar amb la infermera i adjunta a la direcció del Cap de Montornès, la Núria Salaric. A més dels consells, ens ha recordat quins grups de persones són les més vulnerables.
1: Hi ha grups que són especialment làbils, que són els nens, sobretot els menors de 4 anys, i les persones de més de 75 anys. I a part, totes aquelles persones que tenen alguna característica per malaltia, per exemple, malalties cròniques, neurològiques, cardiovascular, embarassades, que tenen unes característiques que són més sensibles a patir un problema de salut derivat de les calors extremes.
0: Per què els nens i la gent gran?
1: Doncs amb els nens es dona la característica de que fins a certa edat ells no poden demanar-te que tenen set, per exemple. Per tant, se'ls ha d'anar oferint aigua sovint perquè ells no tenen l'accés. I després la proporció d'aigua, les característiques físiques d'un nen fa que tinguin més tendència a la deshidratació. I amb la gent gran, a mesura que ens anem fent grans, el reflex de set va desapareixent. De manera que és estrany trobar-te una persona de 90 anys que tingui set tan habitualment com tindria una persona de menys edat. I per tant s'ha de fer un hàbit conscient el fet d'anar-se hidratant perquè
0: clar, perquè
1: no arribi.
0: Potser aquella persona no té com un nen algú que li digui vols aigua, no? Vols aigua?
1: Exacte.
0: Ha de ser la pròpia persona que tingui aquest recordatori.
1: Exacte, i si som cuidadors de gent amb problemes neurològics, amb demències, enllitades, que no poden subministrar-se l'aigua directament, s'ha d'oferir amb la mateixa freqüència que oferíem amb un nadó.
0: Clar. Quan ve la calor, Núria, ens trobem més cansats, més cansades, no? Ens fa més mandra, a vegades, es fa una miqueta mal al cap. Com podríem diferenciar efectes o sensacions normals de que ha vingut la calor i el nostre cos s'ha d'acostumar a quan ja hi ha alguna cosa que no està bé?
1: Doncs diguem que segueix una sèrie de fases, no? Que seria, primer de tot, quan les temperatures són elevades, el que tu comentaves, hi ha una sensació de cansament, a vegades d'estar molt aixafat, dificultat del son, llavors apareixen els primers símptomes que podrien estar associats a la deshidratació, que és com mareig, la boca seca, mal de cap. Aquests símptomes ja t'indiquen que has d'anar bevent aigua, perquè potser una persona gran no té el reflex de la set, però aquesta sintomatologia sí que la noten. La pell està calenta, se sua, val? Això, quan aquesta sintomatologia pot anar evolucionant a símptomes una mica més cridaners, no? Que serien, per exemple, doncs, lipotímies, pèrdues de consciència, estat confusional, allò que parles amb una persona i et contesta de manera incoherent, llavors ja apareix la pell, deixa d'estar suada i passa a estar com freda, però vermella, febre de fins a 40 graus o més, i apareixen altres vòmits, apareixen altres sintomatologies que ja són molt més cridaneres i vol dir que aquest cop de calor ha passat d'un estat lleu que es pot solucionar ràpidament a un cop de calor que ja cal intervenció mèdica.
0: Sí. És a dir, que primer estem una mica cansats, això que hi ha la boca seca, bevem aigua, esperem una mica, no ens refugiem a l'ombra fresquets.
1: Anar bevent aigua, si tens les primeres sintomatologies, treure't de la font de calor, tant si és perquè estàs d'oci o estàs treballant, buscar zones fredes, humitejar-se la pell, amb compreses o tovalloles mullades o una font, un tallar-se de pell, els cabells, i posar-te en un lloc fresc.
0: Si això no passa, doncs ja hem d'actuar. Què fem? Truquem.
1: Heu de trucar al 061. Quan és una persona que ja veieu que parleu amb ella i el llenguatge és com inconexa, que ja la veieu com una mica desorientada, ja no oferiu aigua pel risc d'ennuegament, si hi ha pèrdua de consciència, i directament 061 sospita de cop de calor.
0: Jo crec que això a mi em va cridar molt l'atenció, perquè ja n'hem parlat un cop, el tema de l'aigua, no? Que ens dona la sensació de que està, té calor, anem a oferir-li aigua. No sempre.
1: Depèn de l'estat mental de la persona. Això és bàsic. És més per un tema d'evitar la
0: Sí, important. Bé, hem parlat d'alguns consells, però anem a centrar-nos més en ells, no? La hidratació ens ha quedat clar que és fonamental.
1: Sí. La hidratació, bé, nosaltres ja sabeu que un percentatge molt gran de l'organisme és aigua i amb la calor, perquè dins del cos no pugi la temperatura, doncs expulsem calor en forma de vapor, no?, i de suor. Llavors això s'ha d'anar restablint. I bàsicament és aigua. Intentem evitar les begudes ensucrades perquè realment no hidraten i intentem evitar l'alcohol perquè tampoc hidrata. L'alcohol deshidrata. Mm-hmm. Per tant, aigua o begudes no ensucrades, com serien pues, no sé, pues els sucs que fan sense sucre, o et fas algun liquat, o et fas un caldo o una bichisuas, coses que siguin líquides i fresques, o infusions fredes que de nevera estan molt bones a l'estiu.
0: Clar, sí, perquè hi ha molta gent que és que l'aigua no me sabe nada.
1: És una infusió, cap problema. Hi ha multitud de fórmules per hidratar-te sense que sigui aigua sola, però sí que portar-la sempre al damunt també.
0: Això també és important, una ampolleta. I a tema de menjar també, potser, no? Si ens costa més beure aigua, doncs menjar coses que siguin...
1: Sí, l'alimentació ens pot ajudar molt a tindre com aquest equilibri de temperatura corporal. A ningú li ve de gust el cocido a l'agost i és per alguna cosa. Llavors intentar fruites fresques, no? Que si la síndria, que si el meló, que si les cremes fredes, pues coses que siguin de fàcil digestió, potser menjaràs més vegades, però que siguin aliments, doncs que si les amanides d'estiu, les amanides de patata...
0: Més lleuger, no?
1: Exacte, coses més lleugeres i com més refrescants a la boca i tot.
0: Sí, és cert que el cos sap, el que ens convé i el que no
1: sí,
0: ens convé.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: També la temperatura, controlar-la, estem a casa, no? Per exemple, algú gran que potser no surt gaire, quins consells podries donar per tenir la temperatura el millor possible a casa?
1: Doncs bueno, la sèrie de consells que van una mica a disminuir que hi hagin problemes de salut per la calor ja és el de l'ABC, no?, que fa uns anys que s'utilitza aquesta campanya, que una és justament de la C, que seria les característiques que hem de tindre a casa per estar al màxim de confortables possibles. Clar, no és igual segons la vivenda que tinguem, i per això també un factor de risc de persones làbils no està tan associada a l'edat, sinó com a coses, a factors més socials. Doncs no és igual segons on visquis o com siguin les característiques de la teva vivenda. Llavors, a casa, que tenim aire condicionat, l'utilitzem amb unes temperatures que no superin tampoc els 25 graus de temperatura, que no baixin dels 25
0: Clar,
1: graus.
0: És que després hi ha un contrast, no?
1: Exacte, les diferències tèrmiques no són adequades. I que no tenim aire condicionat, intentar obrir finestres perquè hi hagi corrent d'aire. És molt important el de baixar les persianes en hores d'exposició solar i a la nit les pugem perquè hi hagi aquesta corrent d'aire. Que tenim terrassetes, patis, balcons, ruixar-los amb aigua perquè llavors el terra no s'escalfa tant i ja no irradia calor. Tenir plantes, si tenim un pati o inclús a dins de casa, afavoreixen la humitat i la frescor de l'ambient. Els ventalls, si no, o els ventiladors de tota la vida. I si que res d'això és possible perquè tenim una vivenda mal climatitzada, perquè les cases avui dia pues són com són, doncs existeix tota la sèrie de refugis climàtics que tenen cada municipi.
0: Sí, sí. El tema de la piscina i la platja, a vegades pensem, anem a la piscina, a la platja, a refrescar-nos. Sí, però també compta amb les hores en què hi anem.
1: És molt important, dins dels consells que es donen, és en quines hores del dia ens exposem a l'exterior. Llavors, de 12 a 4, ni hauríem d'anar a la piscina, ni hauríem d'anar a la platja, ni ens hauríem de passejar gaire els dies que hi ha més onada de calor, almenys que no sigui estrictament imprescindible. Llavors, fora d'aquestes hores, doncs es pot anar a la platja, es pot anar a tot arreu. Que a casa teva fa molta calor i vols anar a la platja de 12 a 4, doncs hi vas amb un parasol, hi vas amb la teva navareta, que tinguis hidratació, fas banys freqüents i sobretot molta crema solar, que això no ho oblidem, que és bàsic per, no per evitar els cops de calor, però sí per evitar seqüeles a llarg plaç que cada vegada n'hi ha més
0: a
1: nivell de pell.
0: Sí, sí. Protecció solar, de fet, que no és només per anar a la platja o a la piscina, hauríem de posar-nos cada dia.
1: Exacte, cada dia hauríem de portar protecció solar, sobretot si treballem o el nostre dia a dia ja és d'estar a l'aire lliure. Per exemple, una sèrie d'hores al dia s'ha de posar. Sí.
0: Hem parlat de les zones centrals, de la protecció solar, però què més ens podem protegir del sol, de la irradiació?
1: A veure, quan surts a fora al carrer, la gent, sobretot que no té cabell, però ho haurien de portar tots, per exemple, un barret, portar robes de fibres naturals, de cotó, que no siguin robes fosques, també ajuda, portar sempre l'aigua a sobre, el factor protector... i així de mesures individuals, ara no me'n ve cap més.
0: Les ulleres de sol.
1: Les ulleres de sol, evidentment, sí. Si tenim nanos petits, no els tapeu, que a vegades veiem els cotxets com tapats, no cal tapar-los, amb la capota és suficient i que no hi hagi exposició solar directa, i buscar sempre les estones d'ombra que puguem trobar pel carrer.
0: Clar.
1: Un dels consells també que preocupa molt a la gent, perquè el que passa quan hi ha unes de calor també és que es dorm fatal, perquè es dorm molt malament. Llavors, intentar les nits seguir els consells de les persianes, de la ventilació, que els llençols siguin de cotó, també que no hi hagin protectors d'aquests dels matalassos, sí, que siguin adequats, que transpirin, tindre un got d'aigua a la tauleta també, que el sopar sigui lleuger i una mica lluny de l'hora d'anar-te'n a dormir.
0: Doncs pensa que clar que la hidratació jo crec que és
1: bàsica,
0: el més important per tothom, i després sobretot doncs això, evitar les hores centrals del dia, mantenir-nos a l'ombra, refrescar-nos i tenir compte dels col·lectius més vulnerables. Núria, no sé si vols comentar alguna cosa més.
1: No, res més. Des del centre de salut sí que totes les visites que fem a les persones que són vulnerables per edat o per malaltia, ja els hi fem tots aquests consells de salut dins de la consulta, i si algú té algun dubte, doncs esclar, es pot adreçar a nosaltres.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Agraïm avui a la Núria Salarich, infermera adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària de Montornès-Montmeló de l'Institut Català de la Salut, per haver-nos acompanyat i portar-nos tots aquests consells.
1: Gràcies a vosaltres.
2: T'han tornat a liar, era necessari.
0: Nosaltres continuem a la intersecció, ja que estem parlant de l'estiu, doncs per què no escoltar una d'aquelles cançons que sí o sí ens faran ballar a l'estiu. Dic que aquesta no sigui nova, però el bon rotllo el continua tenint. I és una col·laboració, a més, d'aquelles que criden l'atenció entre els tiets i Juan Magán, que es diu Un petonet.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ha arribat el moment de parlar del gaspatxo. I hem dit que aquí el nostre tècnic, el Sergi, t'agradava el gaspatxo.
2: Sí, sí, sí.
1: Gaspatxo, salmorejo, tots els dients derivats,
2: sí, sí,
1: també.
2: A l'estiu ara entren tots molt bé.
1: Jo cremeta de verdures i tal, sí, però el gaspatxo com a tal, no.
2: No, és que no deu agradar el tomàquet, no?
1: No m'agrada ni el tomàquet, ni el cogombra, per tant, no és per res del món, algo que jo em veuria. Però entenc que és molt refrescant i molt nutritiu i perfecte per aquests dies, no, de tanta calor. Però no és un plat català, és un plat que hem portat i hem adaptat el nom. L'hem batejat, l'hem adaptat aquest nom en comptes de dir-li, jo què sé, sopa de tomàquet, per exemple, seria una opció haver-li posat un altre nom. I com es fa aquesta tria de noms? Perquè, per exemple, hi ha algun vegetal que després li hem posat altres noms, com la col xinesa, no? No hem adaptat com es diu en xinès al català, sinó que li hem posat un nom. Qui és qui tria això? Com es fa? Com per què dim gaspatxo i col xinesa o coses així? Doncs bé, amb l'excusa del menjar, que tant ens agrada, avui ens endinsem en el món lingüístic amb el TERCAT i parlem del menjar i la seva adaptació. Comencem amb el gaspatxo.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
4: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. Parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del TERCAT, ens n'ha preparat un de deliciós.
5: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa o la col xinesa o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda, una altra característica pròpiament del vegetal.
4: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
5: hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gazpacho, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gazpacho, diem gazpacho els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica al Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional, que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir del que es fa del japonès a l'anglès, i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I abans de marxar anem amb una recomanació literària que ens arriba també des de l'Escola Mugent. Avui qui recomana un llibre és la Júlia Tarruella.
6: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
7: Hola, sóc la Júlia i vaig a sisè B. He llegit el llibre de l'autora Míriam Tirado. Es diu Molt és molt. El llibre és un recull de consells per l'adolescència dels 11 als 16 anys. I ho recomano perquè són consells molt útils. El que més m'agrada són les il·lustracions i la lletra que fa. La Míriam Tirado ha fet molts més llibres. Un popular és El fil invisible. Adeu!
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, i ara sí que marxem. Recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa i que demà tornarem de nou a partir de les 5, demà amb la darrera secció del Montornesenc del mes, tot i que fent un petit espòdia seran Montornesenques del mes. Interessant. I també el Miquel Zafra es deixarà una nova entrevista musical. Això, entre altra informació, novetats musicals i curiositats. Espero que demà ningú s'oblidi de que tornarem a les 5 en directe.

0: Mitjà.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria d'esperar que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis, l'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit, de fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor, segons dades del Meteocat. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país en 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva... Anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. A Coda Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomply, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco, Jordi Busquer del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962, el protagonista va ser John Wayne, les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Heat of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrà de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party and I'll cry if I want to. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. Nobody knows where my Johnny has been. No fa cap gràcia. Judy left the same time. Why was he holding her hand when he's supposed to be... Cantava Leslie Gold.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
1: Quédate con la radio.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant. Veus massa.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients, de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

I la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat al teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè als Sendes us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est, per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernellac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, adéu, quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel que dic, que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat Comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat, en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes. Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els quaderns del viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès ha de destacar un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que ara a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts del Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa. Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
7: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi de Sentmenat continua preocupant els bombers, no s'ha estabilitzat i ha donat molts problemes sota la tarda amb represes a l'interior del perímetre i al flanc esquerre. Ara centren els seus esforços en aquest incendi. Les properes hores són importants perquè demà s'espera un dia de molta calor i l'entrada marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
9: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
8: Ara mateix

aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra tres Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels tres agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. I expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
5: Hola, benvinguts, benvingudes a selecció Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Bardo State, Coon Sound, Magnet, Peter Pearson, entre molts altres. Comencem i el tema triat per obrir aquesta selecció espai d'avui és Sticky Rice de Santino Surfers. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè,

0: Apple Podcast i iVoox.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: cumples anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor, a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
2: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, el Luis Cobos, que és de la Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece?

0: fer. Jo dic, home, em sembla que s'hauria d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, sí, ens vam entendre seguint amb el conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs, un manxec que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
1: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tiple, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres de diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Bat, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la cobla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'Escola de Cobla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació: tiple, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la cobla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música de Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a cobla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu Toca Sardanes, la copla amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I la copla, les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt a la plaça del Mercadal amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Riella, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres del vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capella del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'associacionisme cultural català denuncia que el text actual l'exclou, exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són un element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la cobla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la llei de foment de l'associacionisme o el projecte de llei del patrimoni cultural immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplejant en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: www.triplejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil, el 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc, de Valls, que no paren de guanyar, després, seguida per la colla Xiroia de Barcelona i, finalment, la colla Il·lusions de Castellà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que, evidentment, s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit el Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Queralt Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició que va del 15 al 18 d'octubre del 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que recordem té instruments de cobla, tibles, tenores, fiscons, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre, apunteu, a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa, i les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda, les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cruy i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga, anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8, sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8, a la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi. També a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenigolada de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia a les 10 a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10 també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadella. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, Nits d'Estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Bell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la Tres Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Coble per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Molló amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i de 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bell Puig Coble, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També a 7:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blanes hi haurà la Mediterrània a 7:45 també. A 7:45 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora a Calella hi haurà la Principal del Llobregat. A 8:00 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a 8:00 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer a dilluns 13 de juliol hi haurà la Transegra amb una ballada amb la Copla Mongrins, i també a 7:00 de la tarda de dilluns 13 de juliol les Festes Major de Vinyoles a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marina de la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a 10:00 de la nit. També dissabte que ve, a plec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è plec de la Sardana de Juneda, a 7:00 i 10:00 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a 9:00 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la principal d'Olot, una plec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 11:00 i a 5:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I acabem aquesta interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a 11:00 i 5:00 amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca de Josep Maria Tarrides per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

Podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels països catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomar, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més la balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Cuplejant. Les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som el juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cople, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals, també ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: que bé, que estigueu fresquets i fresquetes. Us podeu agafar una infusió això fresqueta amb llimona, un gelat, el que sí que us faci aquesta tarda millor, i escoltar Intersecció, això està clar, perquè venim com totes les tardes amb informació, divulgació i entreteniment per acompanyar-vos fins les 6 en punt. Espero que ens escolteu, perquè no hi ha cap excusa que sigueu al cotxe, anant-vos, jo que sé, al poble de vacances, o a la platja, a la piscineta, a qualsevol lloc, a través del 91.2 de l'FM es podeu escoltar, o si no, a la ràdio online, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele, en directe estarem fins les 6 en punt. Com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
1: Molt bona tarda, Mireia.
0: Què tal? Tu com portes aquesta onada de calor? Perquè és que és el tema del dia, eh?
1: Sí, bueno, i de la setmana, sembla ser, perquè ens acompanyarà fins a final de setmana, no sé quan. Però, bueno, la veritat és que no, aquí no ens podem queixar, no? Estem asseguts, amb aigua fresqueta.
0: Climatitzats, eh?
1: Exacte.
0: Sí, quina sort. La veritat és que sí, la gent que treballa al carrer... Mare meva, ja deien que amb aquesta onada de calor, clar, alguna cosa s'hauria de fer, perquè no pot ser que ens estiguin recomanant no sortir de casa segons quines hores, no? I hi hagi gent que, bueno, no es pugui adaptar a l'horari i estigui a les 2 del migdia treballant al carrer.
1: Sí, sí, la gent que estigui al camp o al carrer o en aquesta mena de condicions, sí, sí, doncs ens ho hem de fer mirar tots plegats, no?
0: Nosaltres en això no ens podem queixar.
1: No.
0: Ara bé, deien que plouria i de més al cap de setmana, jo he mirat almenys aquí a Montornès i em sembla que...
1: Nada de nada.
0: Poca cosa, poca cosa. No crec jo que sigui com perquè es vagi gaire la temperatura, però bueno, és el que ens toca en aquesta època de l'any. Avui, per cert, 7 del 7, Sant Fermín, ja haureu vist tothom, us haureu enterat de com ha anat a les festes de Pamplona. Jo, per mi, ja és com l'arribada total de l'estiu. I una altra notícia que també ahir... Sí, aquesta cançó amb què se't queda a cap, tot el mes de juliol.
1: S'enganxa, no?
0: Massa. Jo ja sabeu que no sóc gaire fan d'aquestes festes, però hi ha cadascú que faci el que vulgui.
1: Sí. Tu series més pel tema de los calimochos por la noche, no? Més
0: bueno, home, clar, a veure, entre maltractar un animal i beber-me un calimocho, crec que està clar el que triaria. Però allà cadascú que faci... el que vulgui, no em ficaré cap malo. El que anava a dir és que una altra notícia que també com que ja m'inspira aquesta arribada de l'estiu, les vacances i a més, és el Gran Prix que torna a Televisió
1: Espanyola. I tu cada estiu ets superfan,
0: home,
1: a casa ho veieu aquí.
0: Sí. I jo estava esperant perquè deia, molt bé, molt mundial, molt futbol, però aquí la vaquilla quan arriba? Perquè jo això ja m'heu acostumat a la Mireia adulta a veure Gran Prix també, doncs torna el dilluns, aquest programa de Ràdio Televisió Espanyola, dilluns vinent, a la nit, ja podrem veure el primer programa d'aquesta temporada. El meu somni sempre ha sigut que m'ho tornés i participi, però tenim massa població per participar-hi. Ai, quina llàstima. Però bueno, si amplien les bases, jo proposaré que m'ho tornés i participi.
1: Jo t'hi veig allà de concursant, eh?
0: Sí? No sé en quina prova, Sergi, perquè...
1: En totes, con la de la vaquilla i tot això.
0: Home, però ara la vaquilla ja heu vist quina vaquilla és, no, Sergi,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, amb aquesta sí m'hi ficaria, veus, a competir? Amb aquesta sí. Però los troncos locos i així no m'hi acabo de veure, eh? Jo un poco torpe soc, així que potser... I les mates tampoc les porto gaire bé. No sé com podria ajudar, però jo, si he d'ajudar, ajudo. Cap problema.
1: Si s'ha de participar, es participa.
0: Clar que sí. Bueno, fet aquestes notícies de dia d'avui, abans d'entrar en matèria, com tots aquests dies, comencem amb acudits, que això també ens posa de molt bon humor. Recordem que els nens i les nenes de quart de l'escola Mugent han gravat acudits al seu centre i ens els han enviat perquè els puguem compartir i riure tots plegats aquí a Ràdio Montornès. Avui portem dos acudits, el de la Nora Recolons i el de l'Aíria Silva.
2: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
3: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
4: No us perdeu els d'avui, som-hi!
5: Hola, em dic Iria Silva i faré aquest acudit. Per què el mar és blau? Perquè els peixos fan bluc bluc.
6: Hola, sóc la Nora Recolons i aquest és el meu acudit. Què fa un home boig cridant al mig?

0: ets un camp. Està sembrant el pànic.
1: Us han agradat?
2: Esperem que sí!
0: Moltes gràcies per seguir
2: a la gent mullent. Adeu!
3: M'han agradat, els d'avui. Mira, m'han semblat molt divertits els acudits de la Nora i l'Iria. Demà escoltarem algun acudit més. Bé, i ara a la intersecció ens anem a mirar el sumari d'aquesta tarda. Avui, ja que estem en plena onada de calor, parlarem de temes que segur que ens venen molt bé per aquests dies, com són els refugis climàtics que té Montornès. Avui recordarem quins són aquests espais en els que podem anar a refugiar-nos de la calor, que ja hi ha ombra, o són espais climatitzats on ens podem refrescar. Alguns també ofereixen activitats i avui repassarem quins són. Tenim 8, a més de tot, a les fonts que tenim al poble, i ho farem amb les declaracions de la regidora delegada de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, la Mar García. També parlarem amb la Núria Estalaric, infermera, perquè ens doni consells per poder afrontar millor les onades de calor. Com podem intentar evitar passar tanta calor? Com ens hem d'hidratar? Trucs per mantenir-nos hidratats si ens costa una mica? Quina simptomatologia hem de tenir en compte i dir, això ja no és normal, ja no és només passa calor, sinó que pot ser algo pitjor. Bé, doncs tot això avui en parlarem aquí a la intersecció. A més d'això, també han convidat a la tècnica d'infància, a l'Esther Bello, perquè el Centre Infantil Pintor Mira ha obert inscripcions per les activitats que fan amb els infants. Aquesta setmana estan obertes les inscripcions per l'espai de joc i la setmana vinent obriran per la cova del joc, que és per infants encara més petits, als 0-4 anys. Avui l'Esther ens donarà tots els detalls de què són aquests espais i com podem apuntar als nostres fills i filles. I acabarem parlant d'un aliment que també ve molt de gust en aquesta època de l'any, que és el gazpacho. Tu, Sergi, t'agrada el gazpacho?
4: Molt.
3: Sí, a mi no.
4: A mi m'agrada moltíssim. El que ara fa temps és que no el faig.
3: Ah.
4: Però m'agrada, abans m'agrada molt fer-lo.
3: És que és com una mica... O sigui, no és difícil, vull dir...
4: No, és laboriós més.
3: Exacte,
4: que...
3: trigues molt, embrutes molt...
4: Sobretot en pelar els tomàquets.
3: Clar, trigues i després, no?, l'has de colar, que quedi tot així finet...
4: Sí, però sí que m'agrada, a mi m'agrada molt a l'estiu. De fet, és number one a casa
3: sí,
4: meva.
3: Sí, no? Refresca molt. Sí. A casa meva també agrada molt, però a mi és que no m'acaba de fer. Però bueno, avui en parlarem per aprendre d'on ens ve aquesta paraula, perquè al català l'hem adaptat. L'hem dit gazpacho i ens hem quedat tan amples.
4: Bueno, com tantes altres paraules, no?
3: Clar, sí, sí, però hi ha algunes que intentem buscar-li
4: sí,
3: un altre,
4: no?
3: Sí, o no sé, adaptar-ho més a aliments que podem conèixer, però aquest no, hem adaptat el nom i ja està. Doncs bueno, que a partir del programa reflexionarem i parlarem sobre aquest plat tan popular de l'estiu. Bé, abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquesta setmana han començat les obres de reforma de la plaça de la Font i dels carrers de Jacint Verdaguer i de Joan 23. El projecte de la plaça de la Font i del tram del carrer de Jacint Verdaguer suposarà una renovació integral de la zona. L'obra inclou la substitució de tots els paviments, nous elements d'enjardinament i la modernització de les instal·lacions i serveis. El termini d'execució previst és de 9 mesos. No està previst tallar el trànsit durant els treballs, a excepció de moments molt puntuals. D'altra banda, al carrer de Joan 23 s'ampliaran les voreres, es renovaran els serveis i se substituirà el paviment. El termini d'execució d'aquest projecte és de 8 mesos. Les tasques ara se centren en la construcció d'un nou clavegueram al carrer entre el tram, perdoneu, al carrer de Sant Sadurní i al carrer de Palau d'Ametlla. Durant aquesta fase, el carrer estarà tallat al trànsit, tot i que es garantirà en tot moment l'accés als aparcaments privats. En total, la inversió en la millora d'aquests espais públics superarà a l'1,3 milions d'euros. Les actuacions compten amb dues subvencions, una de 500.000 euros provinents de la Diputació de Barcelona i una altra de més de 300.000 de la Generalitat. Aquest dijous tindrà lloc la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou de nou l'aprovació dels llocs de treball per l'any 2026, un punt que ja s'ha portat a ple en dues ocasions més. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris pel programa Memòria d'Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de residus prestat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'aprovació i signatura del conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per gestionar els habitatges del lloguer de propietat municipal. A la sessió també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics o no recepcionades. Demà la Biblioteca Rosa Leveroni proposa un taller experimental a partir de 6:45 de la tarda. Es tracta d'un taller de biomedicina adreçat a infants i a joves majors de 30 anys. Ells i les participants comprovaran com extraient l'ADN de la saliva podran resoldre un crim mitjançant la tècnica de l'electroforesi. Des de la Biblioteca, Jorge Martínez s'ha mostrat content de la proposta d'activitats que tenen per aquest mes de juliol.
5: Preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí, a més d'agafar llibres per totes les vacances. Els dimecres, a les 6:30, quan tanqui la piscina, us veniu cap aquí perquè tenim els dimecres de ciència. I un que em té fascinat, que és el dia 8 de juliol, és a partir de 13 anys. Una edat difícil a l'hora de venir a la biblioteca un dimecres a la tarda. Però ho intentarem, perquè l'activitat és biomedicina forense. És que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Em sembla meravellós. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que n'hi sé.
3: Les inscripcions per al taller de demà són gratuïtes i estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la queixa de cadàs cada març vinent, la unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i de Teixits tornarà a Montornès amb una nova campanya de donació de sang i de plasma. De nou s'instal·larà al Teatre Margarida Xirgo. Les persones que siguin major d'edat, pesi més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia, podran fer la seva donació de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Pel que fa a la sang, les dones en poden donar fins a 3 vegades a l'any i els homes fins a 4, sempre respectant que entre donació i donació hagin passat un mínim de 2 mesos. La donació de plasma és més lenta que la de sang, dura uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida, de manera que el procediment es pot repetir cada 15 dies. Per fer una donació, cal confirmar l'assistència al web del Banc de Sang i Teixits. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Montornès compta amb 8 refugis climàtics. La llista és la mateixa que els 2 anys anteriors, 4 dels quals són exteriors i 4 interiors. Els exteriors són bàsicament zones arbrades com el parc del torrent del Vinyes Velles, el parc dels Castanyers, el parc socioesportiu de Montornès Nord o l'entorn de les piscines d'estiu. També s'ha decretat la declaració de refugi climàtic per les piscines cobertes, la Biblioteca Rosa Leveroni i els casals de la gent gran Centre i Nord. A més, enguany, el Centre Joan i l'Espúnic també obrirà les tardes del mes d'agost. La idea és que a 10 minuts a casa tots els veïns i veïnes del poble puguin accedir a un espai de confort tèrmic i seguretat. La regidora delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Mar García, ha recordat que aquests espais mantenen els seus usos i funcionalitats i ha fet una crida perquè les persones vulnerables o que no tinguin climatització a casa els utilitzin.
6: Hem de comptar que un refugi climàtic el tenim aproximadament a 10 minuts de casa nostra. Evidentment hi ha gent doncs, que sí que té el seu clima a casa i evidentment està més còmode, però sobretot si són persones vulnerables o persones nadons doncs, que no té el clima a casa, evidentment no és a la biblioteca. Hi ha l'espai de cura, no? On també doncs, podem explicar un conte, vull dir, amb això també es dona aquesta facilitat. Evidentment la piscina no és aigua i evidentment ens podem refrescar, no? Però que no tot és la piscina exterior.
3: A més de fer ús d'aquests espais, la regidora ha volgut incidir en la importància de beure aigua i evitar sortir al carrer a les hores de màxima calor.
6: Recomanem que no se surti, que si surt sigui amb protecció, que sobretot s'estigui bevent aigua cada 2x3, vull dir, tot i que no tinguem set, és habitual i hem de beure molta aigua perquè sobretot estem eliminant moltíssimes sals, no? I això és molt, això és negatiu pel nostre cos, amb la qual hem d'estar a veure bevent aigua constantment. I sobretot això, evitar, no?, les hores més culminants, que són de 12 a 5 de la tarda. Aquestes hem d'intentar estar, pues, en el refugi climàtic. Si no podem estar a casa, evidentment, apropar-nos, pues, a això, sigui biblioteca, sigui a casa de la gent gran, tant de Montornès Nord com Montornès Centre. Vull dir, hem de buscar aquests refugis perquè ens hi trobarem més còmodes, estarem millor, sobretot gent que pugui tindre malalties, evidentment, ens estaran molt més millor allà que no a casa seva, també acompanyades.
3: De cara a l'any vinent, Garcia ha informat que tenen entre mans un projecte per millorar el parc dels castanyers i volen revisar la resta de parcs per poder-ne incloure d'altres en la llista de refugis climàtics de l'estiu vinent.
6: Tenim un projecte que es posarà en marxa possiblement a finals d'aquest any, primer de l'any que ve, que és el del parc dels castanyers. El parc dels castanyers, a data d'avui, és un refugi climàtic, però sí que és veritat que hem fet un projecte per tal de millorar-lo, no? Al final és veritat que està bé, no?, anar a un refugi d'interior, però sobretot aquelles hores, no?, 6 de la tarda, evidentment no de 12 a 5 de la tarda, que són les pitjors hores del dia, pues està bé poder sortir a un parc que tingui la seva ombra i així els nens també puguin, no?, córrer i divertir-se una estoneta, no? Hem de tindre molt present que tenim molts parcs al municipi, però tot i així no tots els parcs estan en l'àmbit dels millors arbres possibles per donar aquesta ombra. Per això nosaltres tenim reconeguts, no?, com a refugi la zona de Cruzcor, el parc de Torrent de Vinyes Velles i en aquest cas el parc dels Castanyers. També hem de pensar, no?, en quins parcs dels que tenim ara també podrien ser refugi climàtic de cara a l'any 2027.
3: Al web montornès.cat/refugis climàtics trobareu un mapa amb els espais i també la ubicació de les 35 fonts d'aigua potable que hi ha a Montornès. I anem a escoltar una mica de música. Avui comencem la part musical tranquil·letes, però amb una proposta molt bonica, i és la cançó més nova de Céline Dion, que torna a cantar en francès, la seva llengua, i ens ha deixat des de fa 4 dies aquesta cançó tan bonica, Bonjour, Pardon i Merci.

0: Parlem ara amb la tècnica d'infància, l'Esther Bello, perquè tenim obertes, i properament s'obriran més inscripcions, d'activitats que tenen lloc a l'Espai Infantil Pintor Mir. Ja estem mirant de cara al curs vinent i volem saber a quines famílies s'adrecen a aquestes activitats i a què consisteixen. Així que benvinguda, Esther, de nou a la ràdio.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Com esteu?
0: Doncs
1: feia temps que no xerràvem, jo crec, a la ràdio.
0: Sí, era feia unes quantes setmanetes. Clar, han sigut mesos intensos igualment, però el curs ja s'ha acabat, ara ja està tot el casal en marxa, i mirem ja el curs vinent, no, Esther?
1: Exacte, o sigui, el curs ha acabat, però nosaltres realment estem ja amb la mirada al curs 2026-2027, amb moltes ganes, I de fet comencem a la campanya d'inscripcions per al Centre Infantil Pintor Mir.
0: Tenim dues propostes, l'Espai Infantil La Cova del Joc. El que tenim primer per reinscriure'ns és aquest espai infantil. Esther, recorda'ns en què consisteix.
1: Mira, l'Espai Infantil està adreçat a nens i nenes des d'I3 fins a 6è de primària. És un espai de joc per jugar amb els seus iguals. Hi ha tres grups, un grup és per I3, I4 i I5 i juguen a la sala gran de Pintor Mir amb monitors i primer, segon i tercer de primària ja pugen a les sales de dalt i quart, cinquè i sisè també per sobretot jugar a jocs de taula, s'escull un centre d'interès, a través del centre d'interès es fa joc i els monitors van guiant durant tot el curs amb aquesta experiència a través del joc, que també els fa connectar amb coses que fan a l'aula i, per tant, complementar així el seu procés d'aprenentatge que fan a l'escola.
0: Mm-hmm. És a dir, que els pares i les mares deixen allà els nens, no? Que és una horeta?
1: Són dues hores. Mm-hmm. Els petits venen els dilluns, els mitjans els dimecres i els grans els dijous, de 5 a 7 de la tarda.
0: Uau, Déu-n'hi-do. I això és cada setmana, Esther, és mensual?
1: Cada setmana. Mm-hmm. Tu tens fixar un dia per al teu fill, filla, dues hores. Una estona és per jugar de forma lliure, que hem de dir que el joc està una mica en crisi perquè no tenim tant de temps per jugar,
0: sí.
1: Que tenim superocupats els adults i de pas els infants. Llavors és un espai molt agraït per poder jugar lliurement allò que t'interessa. I després, la segona hora, és un joc més dirigit a través d'aquest centre d'interès que us explicava. Llavors, el que es fa és connectar amb coses que fan al col·le, ja de matemàtiques, de comprensió de lectora, de català, però a través del joc. Per tant, sense pràcticament que se n'adonin, continuen aprenent. I sobretot continuen fent relacions socials sanes. I de vegades ens oblidem d'aquesta part, en l'aprenentatge dels nens i nenes.
0: Sí, a més estan aquestes horetes allunyades i allunyades de les pantalles, que això està molt bé, ja ho afegeixo jo.
1: Exacte.
0: Per la meva part. Es poden apuntar fins al 10, hi ha places, entenc, limitades, no?
1: Sí, l'espai infantil, les inscripcions són del 6 al 10 de juliol, hi ha places limitades, tenim una entre 15 i 20, depenent de la tipologia d'infants, pel grup de I3, I4 i I5, unes 10 places per primer, segon i tercer i 10 places per quart, cinquè i sisè. I es farà per ordre d'arribada,
0: vale? Vale.
1: O sigui, no farem sorteig en aquest servei, és per ordre d'inscripció, diguéssim.
0: Genial, o sigui que si hi ha algú que li agradi la idea, que no s'esperi fins a l'últim dia, que és probable que no hi hagi places.
1: Exacte, que sempre ens passa i després hi ha gent que diu, ostres, m'he quedat sense plaça. Llavors, tenen dues possibilitats. Una és online, que a la pàgina web amontornès.cat tenen la notícia amb tota la informació dels dos serveis i l'enllaç que els porta directament a la campanya per fer la inscripció. Llavors, online és una fitxa molt fàcil. Ara mateix no s'ha de pagar res perquè es fa un cop passat el primer trimestre que fan els pagaments trimestrals. I una altra opció, si algú té dificultats amb xarxes, amb internet, no té dispositius, pot trucar a Pintor Mir, ens demanarà cita i nosaltres els hi donarem una hora i un dia perquè puguin venir a formalitzar la inscripció.
0: Genial. Parlaves de dos serveis, és que a Pintor Mir no només hi ha aquest espai, sinó que també hi ha la cova del joc i és per infants encara més petitets.
1: Exacte, la cova del joc és un espai familiar, és per jugar en família, venen els infants de 0 a 4 anys acompanyats dels seus progenitors i hi ha tres grups, un el dimarts, dimecres i dijous, també de 5 a 7 de la tarda. Sempre fix un dia toca i forma part d'aquell grup, llavors els nens i nenes poden jugar, són les seves primeres relacions socials, que és una etapa que s'ha de cuidar moltíssim, però a més els papes i les mames poden fer tribu amb altres famílies i acompanyar-se en aquesta aventura de la criança.
0: Sí, estan amb aquelles persones que estan passant una migueta pel mateix, no?, que tu.
1: Sí, la veritat és que és un espai molt maco perquè tu veus els nens i nenes jugant amb un espai cuidat de joc, perquè a més els monitors i monitores un cop al mes aproximadament preparen un espai d'experimentació, llavors allò que no pots fer a casa perquè la logística familiar, com hem dit abans, no? que anem tots molt corrents, amb moltes presses i no ens dona temps a parar a casa i jugar amb un joc de qualitat, els monitors s'encarreguen d'això, de preparar-ho, de pensar-hi, de que es pringuin amb pintura, que tinguin experiències xules que no podríem fer a casa. Sí? Però a la vegada els papes i les mames poden compartir coses que ens passen a tots habitualment quan estem criant i la veritat és que et dona una mica de pau saber que estem tots en el mateix vaixell i que tens companyia.
0: Clar, clar que sí. Això també és un cop a la setmana, Esther?
1: És un cop a la setmana, sí. I el que sí que estàs en un grup fix, perquè entendràs les famílies amb les que et toca, aniràs sempre, i llavors per això és per aquest vincle precisament, d'acompanyar-te. I al final és molt massa acompanyar-nos entre les famílies amb infants de les mateixes edats. Nosaltres, com a monitors o educadors, no venim amb una vareta màgica de la criança, sinó entre elles es van ajudant, i això és el xulo, saps què passa en aquests grups de la cova del joc?
0: A veure... Es crea una molt bona família, no?
1: Exacte, sí. La veritat és que sí, i són els primers amics i amigues que fan els teus fills.
0: Clar, clar, clar. I està molt bé que relacionin amb altres infants. Potser hi ha alguns que van a la llar d'infants, però altres no, no?
1: Exacte.
0: I aquest plus, doncs està molt bé. Les inscripcions per això seran una miqueta més tard, del 13 al 17 de juliol. Però
1: exacte,
0: per les mateixes vies, oi, que l'espai infantil?
1: Efectivament, el mateix. L'única diferència amb la cova del joc és que sí que es fa sorteig.
0: Vale.
1: Vale? Per tant, no hem de córrer, que per la cova del joc sempre tenim molta demanda. Són, com he dit, 3 dies de cova del joc i cada grup està format per unes 13 famílies. Vale? Llavors, aquí és igual l'ordre d'arribada, tranquil·litat, tothom. En el cas de que hi hagi més demanda que l'oferta que podem oferir, es farà un sorteig de les places, vale? Que habitualment hem de fer el sorteig perquè tenim molta demanda.
0: Bueno, això és bo, té la seva part bona també, que vol dir que hi ha un servei que es presta que és necessari. Esther, parlem de preus.
1: Els preus són els mateixos, no s'ha tocat, és l'ordenança habitual del Departament d'Infància i no s'ha tocat. Per tant, la cova del joc són 10 euros al mes i l'espai infantil són els 45 euros al trimestre, però hi ha bonificacions. Per tant, no, que ningú agafi aquesta dada com a referència perquè s'hauria d'estudiar cada cas. Cadascú pot demanar bonificacions i s'estudia i es veu quin tipus de descompte poden tenir. Per tant, són preus super populars per fer d'aquests espais pròxims a la ciutadania de Montornès.
0: Clar que sí. Doncs recordeu l'espai infantil, el centre infantil Pintor Mir, fins al dia, hem dit, fins al dia 10 de juliol.
1: Sí, de juliol, sí.
0: És des d'I3 fins a 6 de primària. Després tenim la cova del joc, inscripcions del 13 al 17, també d'aquest mes de juliol, per infants des del 0 fins als 4 anyets.
1: Sí. Exacte.
0: Genial. Doncs ja ho sabeu, el Centre Infantil Pintor Mir us informaran de tot si teniu algun dubte i les inscripcions a inscripcions.montornès.cat. Esther Bello, tècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Así.
0: I ara anem amb una mica més de música, una altra novetat musical, ara més animada, va, ja que estem parlant ara d'aquestes activitats per als infants, una mica d'alegria, i és la nova cançó d'Efecto Pasillo, que els veiem molt actius darrerament al grup, i des de divendres podem escoltar aquesta cançó No s'està tan mal.

0: Estem en plena onada de calor i tot i que els consells a seguir per evitar tenir un cop de calor i intentar portar millor les altres temperatures poden semblar molt fàcils, també ho he de recordar-los. Nosaltres hem pogut parlar amb la infermera i adjunta a la direcció del Cap de Montornès, la Núria Salaric. A més dels consells, ens ha recordat quins grups de persones són les més vulnerables.
1: Hi ha grups que són especialment làbils, que són els nens, sobretot els menors de 4 anys, i les persones de més de 75 anys. I a part, totes aquelles persones que tenen alguna característica per malaltia, per exemple, malalties cròniques, neurològiques, cardiovascular, embarassades, que tenen unes característiques que els fan més sensibles a patir un problema de salut derivat de les calors extremes.
0: Per què els nens i la gent gran?
1: Doncs amb els nens es dona la característica de que fins a certa edat ells no poden demanar-te que tenen set, per exemple. Per tant, se'ls ha d'anar oferint aigua sovint perquè ells no tenen l'accés. I després la proporció d'aigua, les característiques físiques d'un nen fa que tinguin més tendència a la deshidratació. I amb la gent gran, a mesura que ens anem fent grans, el reflex de set va desapareixent. De manera que és estrany trobar-te una persona de 90 anys que tingui set tan habitualment com tindria una persona de menys edat. I per tant s'ha de fer un hàbit conscient el fet d'anar-se hidratant perquè
0: clar, perquè
1: no arribi.
0: Potser aquella persona no té com un nen algú que li digui vols aigua, no? Vols aigua?
1: Exacte.
0: Ha de ser la pròpia persona que tingui aquest recordatori.
1: Exacte, i si som cuidadors de gent amb problemes neurològics, amb demències, enllitades, que no poden subministrar-se l'aigua directament, s'ha d'oferir la mateixa freqüència que oferíem amb un nadó.
0: Clar. Quan ve la calor, Núria, ens trobem més cansats, més cansades, no? Ens fa més mandra, a vegades, es fa una miqueta mal al cap. Com podríem diferenciar efectes o sensacions normals de que ha vingut la calor i el nostre cos s'ha d'acostumar a quan ja hi ha alguna cosa que no està bé?
1: Doncs diguem que segueix una sèrie de fases, no? Que seria, primer de tot, quan les temperatures són elevades, el que tu comentaves, hi ha una sensació de cansament, d'estar molt aixafat, dificultat del son, llavors apareixen els primers símptomes que podrien estar associats a la deshidratació, que és com mareig, la boca seca, mal de cap. Aquests símptomes ja t'indiquen que has d'anar bevent aigua, perquè potser una persona gran no té el reflex de la set, però aquesta sintomatologia sí que la noten. La pell està calenta, se sua, val? Això, quan aquesta sintomatologia pot anar evolucionant a símptomes una mica més cridaners, no? Que serien, per exemple, doncs, lipotímies, pèrdues de consciència, estat confusional, allò que parles amb una persona i et contesta de manera incoherent, llavors ja apareix la pell, deixa d'estar suada i passa a estar com freda, però vermella, febre de fins a 40 graus o més, i apareixen altres vòmits, apareixen altres sintomatologies que ja són molt més cridaneres i vol dir que aquest cop de calor ha passat d'un estat lleu que es pot solucionar ràpidament a un cop de calor que ja cal intervenció mèdica.
0: Sí. És a dir, que primer estem una mica cansats, això que hi ha la boca seca, bevem aigua, esperem una mica, no ens refugiem a l'ombra fresquets.
1: Anar bevent aigua si tens les primeres sintomatologies, treure't de la font de calor, tant si és perquè estàs d'oci o estàs treballant, buscar zones fredes, humitejar-se la pell amb compreses o tovalloles mullades o una font, tallar-se la pell, els cabells i posar-te en un lloc fresc.
0: Si això no passa, doncs ja hem d'actuar. Què fem? Truquem.
1: Heu de trucar al 061. Quan és una persona que ja veieu que parleu amb ella i el llenguatge és com inconexa, que ja la veieu com una mica desorientada, ja no oferiu aigua pel risc d'ennuegament, si hi ha pèrdua de consciència, i directament 061 sospita de cop de calor.
0: Jo que això a mi em va cridar molt l'atenció, perquè ja n'hem parlat amb un cop, el tema de l'aigua, no? Que ens dona la sensació de que està, té calor, anem a oferir-li aigua. No sempre.
1: Depèn de l'estat mental de la persona. Això és bàsic. És més per un tema d'evitar l'ennuegament,
0: sí. Sí, important. Bé, hem parlat d'alguns consells, però anem a centrar-nos més en ells, no? La hidratació ens ha quedat clar que és fonamental.
1: Sí. La hidratació, bé, nosaltres ja sabeu que un percentatge molt gran de l'organisme és aigua, i amb la calor, perquè dins del cos no pugi la temperatura, doncs expulsem calor en forma de vapor, no?, i de suor. Llavors això s'ha d'anar restablint. I bàsicament és aigua. Intentem evitar les begudes ensucrades perquè realment no hidraten, i intentem evitar l'alcohol perquè tampoc hidrata. L'alcohol deshidrata. Mm-hmm. Per tant, aigua o begudes no ensucrades, com serien pues, no sé, pues els sucs que fan sense sucre, o et fas algun liquat, o et fas un caldo o una bichisuas, coses que siguin líquides i fresques, o infusions fredes que de nevera estan molt bones a l'estiu.
0: Clar, sí, perquè hi ha molta gent que és que l'aigua només també nada.
1: És una infusió, cap problema. Hi ha multitud de fórmules per hidratar-te sense que sigui aigua sola, però sí que portar-la sempre al damunt també.
0: Això també és important, una ampolleta. I a tema de menjar també, potser, no? Si ens costa més beure aigua, doncs menjar coses que siguin...
1: Sí, l'alimentació ens pot ajudar molt a tindre com aquest equilibri de temperatura corporal. A ningú li ve de gust el cocido a l'agost i és per alguna cosa, no? Llavors intentar fruites fresques, no? Que si la síndria, que si el meló, que si les cremes fredes, pues coses que siguin de fàcil digestió, potser menjaràs més vegades, però que siguin aliments, doncs, que si les amanides d'estiu, les amanides de patata,
0: més lleuger, no?
1: Exacte, coses més lleugeres i com més refrescants a la boca i tot.
0: Sí, és cert que el cos sap, el que ens convé i el que no ens convé.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: També la temperatura, controlar-la, estem a casa, no? Per exemple, algú gran que potser no surt gaire, quins consells podries donar per tenir la temperatura el millor possible a casa?
1: Doncs bueno, la sèrie de consells que van una mica a disminuir que hi hagin problemes de salut per la calor ja és allò de l'ABC, no?, que fa uns anys que s'utilitza aquesta campanya, que una és justament de la C, que seria les característiques que hem de tindre a casa per estar al màxim de confortables possibles. Clar, no és igual segons la vivenda que tinguem, i per això també un factor de risc de persones làbils no està tan associada a l'edat, sinó com a coses, a factors més socials. Doncs no és igual segons on visquis o com siguin les característiques de la teva vivenda. Llavors, a casa, que tenim aire condicionat, l'utilitzem amb unes temperatures que no superin tampoc els 25 graus de temperatura, que no baixin dels 25
0: graus.
1: Clar, és
0: que després hi ha un contrast, no?
1: Exacte, les diferències tèrmiques no són adequades. I que no tenim aire condicionat, intentar obrir finestres perquè hi hagi corrent d'aire. És molt important el de baixar les persianes en hores d'exposició solar, i a la nit les pugem perquè hi hagi aquesta corrent d'aire. Que tenim terrassetes, patis, balcons, ruixar-los amb aigua perquè llavors el terra no s'escalfa tant, ja no irradia calor. Tenir plantes, si tenim un pati o inclús a dins de casa, afavoreixen la humitat i la frescor de l'ambient. Els ventalls, si no, o els ventiladors de tota la vida. I si que res d'això és possible perquè tenim una vivenda mal climatitzada, perquè les cases avui dia pues són com són, doncs existeix tota la sèrie de refugis climàtics que tenen cada municipi.
0: Sí, sí. El tema de la piscina i la platja, a vegades pensem, anem a la piscina, a la platja, a refrescar-nos. Sí, però també compta amb les hores en què hi anem.
1: És molt important, dins dels consells que es donen, és en quines hores del dia ens exposem a l'exterior. Llavors, de 12 a 4, ni hauríem d'anar a la piscina, ni hauríem d'anar a la platja, ni ens hauríem de passejar gaire els dies que hi ha més onada de calor, almenys que no sigui estrictament imprescindible. Llavors, fora d'aquestes hores, doncs es pot anar a la platja, es pot anar a tot arreu. Que a casa teva fa molta calor i vols anar a la platja de 12 a 4, doncs hi vas amb un parasol, hi vas amb la teva navareta, que tinguis hidratació, fas banys freqüents i sobretot molta crema solar, que això no ho oblidem, que és bàsic, no per evitar els cops de calor, però sí per evitar seqüeles a llarg plaç que acabada n'hi ha més a nivell de pell.
0: Sí, sí. Protecció solar, de fet, que no és només per anar a la platja o a la piscina, hauríem de posar-nos cada dia.
1: Exacte, cada dia hauríem de portar protecció solar, sobretot si treballem o el nostre dia a dia ja és d'estar a l'aire lliure. Per exemple, una sèrie d'hores al dia s'ha de posar.
0: Sí. Hem parlat de les hores centrals, de la protecció solar, però què més ens podem protegir del sol, de la irradiació?
1: A veure, quan surts a fora al carrer, la gent, sobretot que no té cabell, però ho haurien de portar tots, per exemple, un barret, portar robes de fibres naturals, de cotó, que no siguin robes fosques, també ajuda, portar sempre l'aigua a sobre, el factor protector... i així de mesures individuals, ara no me'n ve cap.
0: Les ulleres de sol,
1: les ulleres de sol, evidentment, sí. Si tenim nanos petits, no els tapeu, que a vegades veiem els cotxets com tapats, no cal tapar-los, amb la capota és suficient i que no hi hagi exposició solar directa, i buscar sempre les estones d'ombra que puguem trobar pel carrer.
0: Clar.
1: Un dels consells també que preocupa molt a la gent, perquè el que passa quan hi ha unes de calor també és que es dorm fatal, perquè es dorm molt malament. Llavors, intentar les nits seguir els consells de les persianes, de la ventilació, que els llençols siguin de cotó també, que no hi hagin protectors d'aquests dels matalassos, sí, que siguin adequats, que transpirin, tindre un got d'aigua a la tauleta també, que el sopar sigui lleuger i una mica lluny de l'hora d'anar-te'n a dormir.
0: Doncs bé, ens ha quedat clar que la hidratació jo crec que és
1: bàsica,
0: el més important per tothom, i després sobretot doncs això, evitar les hores centrals del dia, mantenir-nos a l'ombra, refrescar-nos i tenir compte dels col·lectius més vulnerables. Núria, no sé si vols comentar alguna cosa més.
1: No, res més. Des del centre de salut sí que totes les visites que fem a les persones que són vulnerables per edat o per malaltia, ja els hi fem tots aquests consells de salut dins de la consulta, i si algú té algun dubte, doncs esclar, es pot adreçar a nosaltres.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Agraïm avui a la Núria Salaric, infermera adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut, per haver-nos acompanyat i portar-nos tots aquests consells.
1: Gràcies a vosaltres.
2: T'han tornat a liar, era necessari...
0: Nosaltres continuem a la intersecció, ja que estem parlant de l'estiu, doncs per què no escoltar una d'aquelles cançons que sí o sí ens faran ballar a l'estiu. Dic que aquesta no sigui nova, però el bon rotllo el continua tenint. I és una col·laboració, a més, d'aquelles que criden l'atenció entre els tiets i Juan Magán, que es diu Un petonet.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ha arribat el moment de parlar del gaspatxo i hem dit que aquí el nostre tècnic, el Sergi, t'agradava el gaspatxo.
2: Sí.
1: Gaspatxo, salmorejo, tots els dies derivats també.
2: A l'estiu ara entren tots molt bé.
1: Jo he cremeta de verdures i tal, sí, però el gaspatxo com a tal, no.
2: No, perquè no et deu agradar el tomàquet, no?
1: No m'agrada ni el tomàquet ni el cogombra, per tant no és terrer del món, algo que jo em veuria. Però entenc que és molt refrescant i molt nutritiu i perfecte per aquests dies, no, de tanta calor. Però no és un plat català, és un plat que hem portat i hem adaptat al nom. L'hem batejat, l'hem adaptat aquest nom en comptes de dir-li, jo què sé, sopa de tomàquet, per exemple, seria una opció haver-li posat un altre nom. I com es fa aquesta tria de noms? Perquè, per exemple, hi ha algun vegetal que després li hem posat altres noms, com la col xinesa, no? No hem adaptat, com es diu en xinès, al català, sinó que li hem posat un nom. Qui és qui tria això? Com es fa? Com per què dim gaspatxo i col xinesa o coses així? Doncs bé, amb l'excusa del menjar, que tant ens agrada, avui ens endinsem en el món lingüístic amb el TERCAT i parlem del menjar i la seva adaptació. Comencem amb el gaspatxo.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
4: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. Parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del TERCAT, ens n'ha preparat un de deliciós.
5: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda, una altra característica pròpiament del vegetal.
4: Montserrat, bledes a banda, Tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
5: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè és justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que a Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. I a nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure-ho també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica al Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional, que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès, i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I abans de marxar anem amb una recomanació literària que ens arriba també des de l'Escola Mugent. Avui qui recomana un llibre és la Júlia Teruella.
6: Llegeix amb la gent del Mugell. Lectures que et recomanem.
7: Hola, sóc la Júlia i vaig a sisè B. He llegit el llibre de l'autora Míriam Tirado. Es diu Molt és molt. El llibre és un recull de consells per l'adolescència dels 11 als 16 anys. I us recomano perquè són consells molt útils. El que més m'agrada són les il·lustracions i la lletra que fa. La Míriam Tirado ha fet molts més llibres. Un popular és El fil invisible. Adeu!
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, i ara sí que marxem. Recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa i que demà tornarem de nou a partir de les 5, demà amb la darrera secció del Montornesenc del mes, tot i que fent un petit espòdia seran Montornesenques del mes. Interessant. I també el Miquel Zafra deixarà una nova entrevista musical. Això, entre altra informació, novetats musicals i curiositats. Espero que demà ningú s'oblidi de que tornarem a les 5 en directe. Avui que acabeu de passar una molt bona tarda, vigileu amb la calor i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
8: L'hidratació a l'esport. La primavera es caracteritza per l'inici del bon temps, les temperatures més agradables i l'augment de les hores de llum. Tot i no sempre ser fàcil l'adaptació a aquestes condicions, un cop superada l'astènia primaveral, amb més o menys afecció segons cada persona, apareix un augment d'energia que facilita l'inici o l'increment de la pràctica esportiva, sobretot a l'exterior i amb contacte amb la natura. Practicar esport a l'aire lliure, amb ambient sec i amb temperatures elevades, augmenta el risc de deshidratar-se. Cal assegurar una correcta hidratació durant la pràctica esportiva i així evitar algunes conseqüències com l'augment de la fatiga i reducció de força i resistència, augment del risc de lesions i rampes, mala termorregulació de l'organisme i risc de patir hiponatrèmia per una mala reposició del sodi. Les tres vies per on l'organisme perd líquid són la sudoració, que serveix per dissipar la calor procedent de la contracció muscular mitjançant l'evaporació per la pell, per on, de fet, es podrien arribar a perdre fins a 3 litres de líquid per hora d'exercici físic, i per on també es perden minerals com sodi, clor, potassi i calci. A través de la respiració, perquè l'aire també transporta vapor d'aigua corporal, que a major intensitat d'activitat, major demanda d'oxigen i major freqüència d'intensitat respiratòria, i finalment per l'orina, que menys hidratació serà més concentrada, menys transparent i menys quantitat. Per tant, si realitzes activitats físiques intenses de llarga durada, assegura't que la teva hidratació és suficient mitjançant el test de la suor i l'observació de l'orina. Pel test de la suor, cal calcular el líquid perdut per hora. Es fa pesant abans i després de l'exercici, orinant abans de cada pesada, restant el líquid consumit i dividint per les hores d'entrenament. Si la pèrdua és superior al 2%, la hidratació és insuficient. Es poden cobrir les necessitats exclusivament amb aigua per entrenaments de baixa intensitat o curta durada, inferior a una hora. Ara bé, si és superior, caldrà fer-ho també amb isotònics, comercials o casolans que compleixin les condicions concretes i que, a més d'aigua, aportin electròlits com sodi i potassi. De fet, un objectiu en exercicis d'alta intensitat és evitar tenir sensació de set, perquè aquesta sol aparèixer quan la persona ja s'ha començat a deshidratar. Si realitzes exercici físic habitualment, assegura't de mantenir una bona hidratació per evitar riscos durant la pràctica esportiva i aconseguir una bona recuperació.

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem salut!
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervenció, ens diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia, pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia, i no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que deia Mayor, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, de determinar aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs, com? No és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits i també habitualment et donen abans allò doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència,
2: no? No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn. o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita allò pre-operatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, doncs nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Mm-hmm. Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com... sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és... Sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també teníeu allò, les tècniques aquestes. Ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà...
2: Sí,
1: acaba allò,
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I sí. no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors no, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, i en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... Lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessiten una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no? A vegades.
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, per, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta.
2: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò doncs beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia amb els fàrmacs que tenim l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
2: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip... Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers?
2: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries, com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant
2: realment,
1: la intervenció?
2: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada i després trobar-se-la el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un i el dia de la intervenció Com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és una anestesió LAC per intervenció o n'hi han dues persones?
2: A dintre el quiròfan hi ha una anestesió LAC per cada quiròfan. Sí. Uh-huh.
1: Quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
2: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè és que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenint en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc allò de que, doncs, evidentment, no?
2: Sí.
1: Ho dic perquè sempre, normalment...
2: D'aixecar-se i provar i que ens ho pegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè sent, té sensibilitat.
2: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, pues, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues, no és allò de dir pues, aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
2: Sí.
1: Una persona que ha estat doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. No sé si s'ha de dispensar de forma allò...
2: Ha passat alguna vegada i jo què sé, per exemple, de vegades tenim... No és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt i a vegades... tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de... mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
2: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració
1: sí, eh?
2: Per part del pacient i, per tant, intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit, no?
2: Sí,
1: perquè
2: el que passa que...
1: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
2: N'hi ha per les dues parts.
1: Sí?
2: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses
1: que no toca.
2: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen, a vegades això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient no de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions de traumatologia, em sembla que...
2: Realment hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions un cop hagi fet l'anestèsia de la cama. El deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte. I hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu, a mi em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
2: No és millor una cosa que l'altra. El millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
2: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos i a vegades també les opinions de familiars i veïns de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... és que la veïna ha tingut una mala experiència o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és... normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
1: I de fet això, no? Que aprofitem aquesta trucada, no? O aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
2: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
2: No, jo crec que per igual.
1: Per igual?
2: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò, el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
2: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això m'ha passat fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Molt
2: però
1: bé,
2: bona experiència.
1: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
2: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cada residu compta.
2: Benvingudes, benvinguts de nous a Cada residu compta. Avui parlem d'una fracció que generem molt a casa, massa. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Em deies abans de començar que més de la meitat de les deixalles que fem en una llar les tirem al contenidor de color gris, que és el contenidor del que diem la resta.
3: La resta, el rebuig, la brossa.
2: I això no ho fem bé.
3: Això ho fem fatal.
2: Ho fem fatal?
3: Home, però si és que es podria... Gairebé tot... Avui podem dir les cosetes que sí que van a la resta, però gairebé tot no hi va.
2: Si jo ho fes bé, perquè ara m'estic adonant que no ho faig bé des de que estic aquí amb tu fent aquestes seccions de cada residu compte, si traies la bossa de la resta un cop a la setmana, en tindria prou?
3: I cada 15 dies. Gairebé.
2: Perquè no ha de fer pudor, clar. Perquè no hi va menjar, per tant, no ha de fer pudor.
3: Ara, dius, tinc un bebè. Vale, doncs tens bolquers.
2: Exacte.
3: I els has de treure cada dia. D'acord. Però ara no tens un bebè.
2: Un dia, Joan, em va dir una cosa, em va fer molt riure. Em va dir, si tu veus algú sortint de casa només amb una bossa de deixalles, diu, malament.
3: Malament.
2: Home, però potser aquell és el que el treu la resta.
3: Sí, clar, doncs potser sí que ho és. Llavors, si vols ser una super agent ambiental, pots dir-li, ei, senyor, vostè a casa seu recicla, jo si vol li puc explicar, miri, pot escoltar la ràdio.
2: Això ho faries tu perquè ets un friqui.
3: Bueno, no, perquè després la gent...
2: Després, no, clar, exacte. Va, anem per feina, escolta'm, tinc dubtes. Ja tinc clar que totes les restes de menjar van a l'orgànica. També tinc clar que tots els envasos de plàstic van al groc, tot el paper cartró al blau i tot el vidre al verd. Claríssim. Ara, jo et aniré dient coses i tu em dius si van a la resta o si no. I llavors dona'm una alternativa, perquè clar, és molt fàcil dir que no.
3: No, digues-ho.
2: Va, una maquineta d'afaitar.
3: Clar, si és d'aquestes reutilitzables, el que hauries de fer és no fer-la servir. Ai, si és d'aquestes d'un sol ús...
2: Ja està el friqui.
3: Bueno, és que dic, què va a la resta? Allò que no pot anar a cap altre lloc, però tot això d'un sol ús, sí, clar, ha d'anar a la resta.
2: Val, però sí, la maqueta d'afaitar aniria a la resta. Val, bastonets a les orelles.
3: També, això tampoc no hauries de fer servir, això ja
2: home,
3: no.
2: Home, escolta, hi ha gent que em fa servir. Tu digue'm, sí o no?
3: No. Ai, que sí, coi, que no
2: que
3: has de fer servir,
2: va la resta. Tu no vols que ho fem servir, però...
3: Exacte.
2: Val, tinc un gat, la sorra.
3: Sí, això sí, va la resta.
2: Home, i sí, sí, eh? Bolis.
3: També.
2: Que s'han gastat o que ja no...
3: Sí, això,
2: a la
3: no et puc dir una alternativa.
2: Que... No, però que quedi clar que no va al plàstic.
3: No, no, perquè no és un envàs. Recorda-te'n, has dit...
2: Aquella ja ho... campanyeta de...
3: Sí, on vas, on vas.
2: On vas, on vas. Un dia parlarem dels plàstics, perquè també té tela. Mira, un aerosol. Aquests desodorants que són... que s'acaba, però que són de... saps?
3: Això és un envàs. Doncs va als envasos.
2: Això és un envàs?
3: Sí, clar.
2: Però no és de plàstic, és d'alumini.
3: És igual, però va al contenidor groc d'envasos.
2: Ui, ui, ui.
3: Podem tornar a posar la musiqueta algun dia d'aquests.
2: Sí, recuperarem aquests, sí, ho farem. Val, les ulleres que se m'han trencat aquest estiu, les de sol.
3: Doncs això pots anar a l'òptica, perquè allà es recullen a vegades i es poden aprofitar.
2: Val, imagina que no puc anar a l'òptica pel que sigui. Com a... Bueno, d'allò aniria a la resta.
3: Sí,
2: no aniria al plàstic.
3: Igual que una pinta, igual que una diadema, igual que aquestes coses que no són realment un envàs, doncs haurien d'anar a la resta.
2: Però és interessant això que dius, que les ulleres, per exemple, es poden portar a l'òptica i les recullen, no?
3: Sí.
2: Seria com lo dels medicaments a la farmàcia.
3: Sí, sí, hi ha certs residus que es poden portar allà on els has comprat, en general.
2: Que hauríem d'evitar tirar-los a la resta, també.
3: Exacte. No té cap... no té sentit.
2: No té sentit perquè tenen un tractament especial.
3: Exacte.
2: I, per tant, una traçabilitat diferent, per tant, la portem a la farmàcia i allà ho recullen amb
3: cap
2: aquests
3: problema.
2: Punts que es diuen punt sigre, crec.
3: Exacte, que és una mena de paperera blanca, no?
2: Exacte, val. La pols d'escombrar.
3: Això sí que pot anar a la resta.
2: Val, entenem que quan tu escombres a casa, per això, imagina que hi ha restes de menjar, no passa res, tiro la resta. No em posaré a triar allà el que va a l'orgànica.
3: Home, no, si hi ha una fulla no cal que la recullis. Però la pols d'escombrar és una de les coses que sí que va a la resta, però si t'hi fixes de tot el que hem anat parlant, no ompliries una bossa en una setmana.
2: No.
3: Pols d'escombrar, les maquinetes d'afaitar, un boli, no són residus de cada dia.
2: I els... com es diuen aquests aspiradors que van sols? És que no vull dir la marca. Aquests rodons que volten...
3: Que són robots.
2: Els
3: sí.
2: Robots aquests d'aspirar tenen aquells compartiments que els has de buidar. Això
3: és igual,
2: aniria...
3: igual que l'aspiradora. Les bosses de l'aspiradora seria el mateix, també aniria a la resta.
2: La bossa de l'aspiradora també.
3: Cada quan la treus la bossa de l'aspiradora. No és una cosa de cada
2: depèn
3: setmana.
2: Del nivell de...
3: de cadascú.
2: De cadascú que
3: però,
2: envolta casa seva.
3: Però si t'hi fixes, tots els residus que van a la resta no són de generació de cada dia. de consum són coses més aviat de que es fan malbé periòdicament, com els raspalls de dents, on ha sortit, però els raspalls de dents també quan es fan malbé, d'això...
2: Un fregall, una velleta.
3: Exacte.
2: No la canvies
3: però,
2: cada
3: dia. Però, per exemple, els raspalls de dents o, per exemple, les tovalloletes humides, aquestes dels sí. dies i tal, també es poden buscar alternatives que no siguin sempre...
2: Un dia parlarem de la higiene personal, què et sembla?
3: D'acord.
2: És que tenim molts deures, eh?
3: Bueno, ja anirem fent.
2: Seguim.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts o periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho, en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake, i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem

Escoltat alguna vegada la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt quan el 2013 vam escoltar aquest disc que es deia Motke. Ella és Carice Fodjo i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fodjo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar... va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va... enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae que, com heu sentit aquí, també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit, només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Lowe, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. L'àlbum es deia Piper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, als 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Piper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal, llavors de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i per tant molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Perifèries, la música sense límits.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Heart. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

0: procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Jill Scott-Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora... En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cooker, i que si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball i sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975 en què s'incluïa aquesta cançó, Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard, molt més tard, va convertir en tot un èxit.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

sofa. Take your praise. I'm glad you mind. Un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant s'agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Potser, possiblement, amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dues bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta, amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Wareham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy 500 i de Luna. I ja marxem. Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a una nova proposta radiofònica que ens portarà cap a les 12 del migdia, avui dimarts 7 de juliol de 2026, 7 del 7. Aquí ens trobem, com és habitual, el Miquel Zafra i aquesta qui us parla, la Núria Catxan, i serem fins que vostès vulguin. De fet, comencem ara mateix amb un munt de propostes i vostès van triant aquelles que més els hi agraden. De fet, tenim actualitat que ens toca de prop, des del Tour de França que va sortir des de Granollers, la tercera etapa, i que fa tot aquell recorregut, la segona etapa, doncs la premsa diu això, i fa aquest recorregut per al Vallès Oriental. Suposo que Miquel has seguit de prop. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Que a tu t'agrada molt això del Tour, del ciclisme.
2: Sí, sí, ahir va sortir de Granollers. Sí, sí.
1: Doncs res, cap a on van ara?
2: Estan a França, ja.
1: Ja estan a França?
2: No, ja estan a França.
1: Que ràpid,
2: van
1: eh?
2: A França, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Va ràpid el tema, eh?
2: Va molt ràpid, sí, sí. La veritat és
1: brutal.
2: Que amb aquestes calors que fan és increïble també veure aquest tipus de competicions. Fa unes setmanes enrere et parlava d'aquesta cursa de muntanya que fan a la Vall de Boí, a la part de Boí de la Vertical, aquestes curses de muntanya que fan corrents, i amb aquestes temperatures la veritat és que no sé com s'atreveixen aquests corredors i aquestes corredores a fer
1: aquest tipus
2: de sobreesforç.
1: Sí.
2: No, en aquest cas estem parlant de professional 100%, sí. Perquè tot és no, aquí no hi ha amateurs, aquí hi ha professionals al Tour de França.
1: Sí, molt preparats, no?
2: Molt, molt preparats, molts quilòmetres a les cames que porten durant tota la temporada, possiblement molts més quilòmetres que els que fa una persona amb un cotxe allà.

0: que pesa 7 o 8 quilos com a molt i increïble. Sí,
1: jo
0: sí.
1: Sempre dic, és necessari? Perquè això no es podria fer al març, per exemple? Dic jo, eh?
0: Doncs possiblement, a lo millor, pel tema de temperatures.
1: Clar, temperatures, canvi climàtic, sí. Tal i com està. Hi ha necessitat de que...
0: Mou molts interessos, tot l'esport. Ara ho estem veient també amb el Mundial de Futbol. Tot el que sigui esport i sobretot esport que...
1: Però per què al juliol? És que jo no ho entenc.
0: Bueno, perquè al final hi ha un calendari i aquest calendari està establert així perquè hi ha altres clàssiques... hi ha tres grans... per dir d'alguna manera, tres grans competicions al llarg de la temporada d'un ciclista professional, que són el Giro d'Itàlia, que comença abans, just pràcticament després de Setmana Santa ja tenim les clàssiques en aquell moment, però després ve el Giro d'Itàlia. En aquest mes de juliol tenim el Tour de França i després al setembre tenim l'altra gran volta,
1: volta
0: que tanca temporada abans dels Mundials de Ciclisme, que és la volta a Espanya, que és la tercera gran volta, no?, de la temporada. Per tant, aquestes tres grans curses que són de diferents dies, que aquests equips professionals mou a nivell mundial, doncs està establert així el calendari, però possiblement hagin de canviar dates. També han estat pensant canviar horaris, precisament per això.
1: Això ja ho han fet, em sembla que els horaris ja han fet algun canvi, no? Però tot i així es juguen molt, perquè estem parlant de temperatures de 40 graus, vull dir, per molt professional, molt que el teu cos estigui a punt, doncs al final, fins que no passa qualsevol cosa, no canviem.
0: Una gran
1: no
0: etapa,
1: canviem, no?
0: Les 7-8 hores no te les treu ningú, per tant, per molt que comencin molt d'hora, també és una qüestió televisiva, que també és el que els interessa
1: el que ven,
0: les marques.
1: El que ven.
0: I ahir, per exemple, vam poder, jo no ho sabia, però em van comentar que el meu pare, que va començar a veure la sortida, com tu dius, aquesta sortida des de Granollers, ahir van presenciar qui va seguir al llarg des de les 12 del migdia fins a les 5 i pico de la tarda, doncs tota aquesta etapa.
1: Clar.
0: Es va retransmetre per televisió, per tant, són moltes hores i sí, bueno, és el que diem, mou molts diners. Els equips professionals que van allà també inverteixen molts diners en aquest tipus de curses i al final doncs és un espectacle, no? És un show, va moure molta gent també a Barcelona, precisament ahir no, abans d'ahir, amb aquesta arribada a Montjuïc va moure moltíssima gent, podíem veure, i ahir també, ahir pujant, per exemple, la carretera, la Collada de Tossa, vam veure molta gent, molts aficionats que es van apropar pel voltant de l'estació de la Molina, per Puigcerdà.
1: Clar, és un espectacle.
0: És un espectacle.
1: És un espectacle.
0: Hi ha molta gent també de vacances i...
1: Clar, i tenen una oportunitat de...
0: I la gent que està de vacances per aquestes zones d'alta muntanya, doncs s'apropen a veure el Tour.
1: Clar que sí. I un altre espectacle ahir a la tarda-nit va ser Espanya. Merino va classificar Espanya per als quarts de la final en el temps afegit, que va marcar 0-1. Cristiano Ronaldo s'acomiada del seu últim Mundial amb aquesta trista actuació. La selecció espanyola s'ha classificat per quarts de final del Mundial després de guanyar Portugal per la mínima amb un gol de Merino en el temps afegit. Ha estat un partit amb molt respecte entre els dos equips, sobretot a la segona meitat. L'entrada de Ferran Torres, autor de la passada del gol, i Merino en la segona part ha estat providencial, diuen els experts, per l'equip de La Fuente. Cristiano Ronaldo s'ha acomiadat de la selecció portuguesa amb una derrota. I res, doncs ja podeu seguir, segurament que tots els futboleros estan seguint el Mundial i, clar, contents. Ahir estàvem ja al llit quan van començar a sonar petards, crits i alegria per aquest gol.
0: Va trigar aquest gol d'Espanya.
1: Sí, es va
0: arribar, estaven a 0-0 els marcadors i finalment doncs va aconseguir... Un Cristiano Ronaldo també que se'n jubila, Núria.
1: Ja, clar, és que ja...
0: 41 anys i jubilat.
1: Ja té edat.
0: No està malament, no?
1: No, gens malament, que se lo digan a los que trabajan hasta los 67, imagina't, no? Si no li queda vida professional a aquest noi, però tampoc ho necessita, vull dir,

0: tot i que pogués seguir doncs, jugant a futbol, que és el que li agrada i per el que doncs, ha estat molt de temps.
1: Oh, tota una vida dedicada al futbol, tota la vida. La veritat
0: i segurament que ara segueix amb aquest... amb aquest tema.
1: Segur que seguirà vinculat al tema
0: al final són entrenadors o són persones que es dediquen a dirigir clubs i demés, acaben també recol·locant-se dins l'administració del futbol per seguir endavant. Doncs res, que vagi molt bé tot. I jo avui volia portar, ahir parlàvem d'alimentació en temps de calor. Per cert, m'he comprat aigua de coco. M'he comprat una ampolla d'aigua de coco. A veure què tal. Bé,
1: no et falta detall, Núria? Tu?
0: No. Mira, ahir vaig entrar a un supermercat, que habitualment no hi vaig, i la vaig veure i em va fer gràcia. I dic, mira, saps, poca broma el que val un litre d'aigua de coco, Estem parlant de 3 euros, poco más o menos. Vull dir que... ja pot estar bona, ja pot tenir minerals i vitamines i tot allò que diuen que té. Ja t'explicaré. Avui porto consells per fer front a les nits tòrrides i poder dormir amb aquesta calor. Quines serien les claus de dormir bé quan la temperatura no baixa de 25 graus durant la nit? Doncs aquesta crisi climàtica que estem patint, que per cert estem dins una nova onada de calor, avui és dia clau, però demà arribarem al punt àlgido d'aquesta onada i diuen que a partir de dijous comença a baixar, ja veurem el que baixarà. Doncs quan superem els 30 graus, ja parlem de nits toledanes d'aquestes de que no pots dormir. Ni posant-te al terra, als 5 minuts el terra està calent. Vull dir que és horrorós. Doncs hauríem d'aconseguir una temperatura entre 20 i 22 graus. Clar, això ho diu Odile Romero, que és doctora en filosofia clínica i coordinadora de la unitat de la son, del sueño, a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I explica que la clau és mantenir l'habitació entre 20 i 22 graus. En aquesta temperatura podem dormir. Quan se supera aquesta temperatura es produeix una afectació al nostre cos. Hi ha una vasodilatació perifèrica i un increment de la sudoració que produeix una fragmentació que és molt important. Aquesta doctora explica que en aquestes condicions costa molt, molt dormir i també ens despertem moltes vegades i molt sovint. La solució, climatitzar l'espai on dorm és el principal element que hauríem de fer. I com aconseguim climatitzar l'espai on dormim? Doncs l'aire condicionat és l'eina més adequada, tot i que no tothom hi té accés ni poder per poder tenir aire a l'habitació. Aquesta doctora reconeix que abans desaconsellava tenir encès durant la nit a l'aire acondicionat perquè resseca les mucoses i això també pot fragmentar la son. Però, degut a aquestes nits tan caloroses, aconsella als seus pacients que, si tenen, el deixin tota la nit a una temperatura entre 24 i 25. Mireu que nosaltres aquí a la ràdio el posem a 26, que pràcticament això és res. Jo a casa també el tinc entre 26 i 25. Això a la tarda. Però a la nit, com que es fa molt difícil dormir, doncs aquesta és la recomanació. Si no teniu aire condicionat, doncs l'altra opció més econòmica, diu la doctora, que jo crec que no descobreix res nou, són els ventiladors. I clar, si has de comprar un ventilador, que a aquestes altures ja l'hauré comprat, això sí, que sigui silenciós. Perquè hi ha aparells que fan... clar, això al final tampoc és molt aconsellable perquè ens posem molt nerviosos i no aconseguim conciliar la son. Que no tenim res d'això, doncs diu que una dutxa d'aigua tíbia, no freda, tíbia, abans d'anar a dormir o fins i tot 2 hores abans, perquè això ens refresca el cos, baixa la temperatura i fa que els nivells es regulin. Que no volem fer dutxa? Doncs remullar-nos els canells, els turmells, la front i el clatell, amb tovalloles humides, amb l'objectiu de mantenir una temperatura corporal el que sigui més agradable. Clar, que això a l'hora d'anar-te al llit també és un engorro, perquè clar, no pots anar-te amb aquestes tovalloles al llit, perquè després es mulla tot i no pots dormir. S'ha de fer abans d'anar a dormir. I què ens pot ajudar? Mireu, a mi no se m'havia ocorregut, però imaginació al poder en aquests casos. Un spray amb aigua freda i el tens allà a la capçalera del llit i vas fent xup-xup, xup-xup, i et vas mullant. O mulles a la teva parella, que potser no li agrada i...
1: Però passes tota la nit, que tampoc dorms, no? O sigui, has d'estar tota l'estona pulveritzant.
0: Clar, clic-clic, clar. És,
1: Hi ha uns ventiladors, anava a dir una altra cosa. Hi ha uns ventiladors que tenen una, com un expansor, no?, també d'aigua...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Com una bruma.
0: Com això, la bruma aquesta que veiem moltes vegades als bars, doncs també. I també... per agafar millor la son és amb la llum apagada. Ara, amb aquesta sensació de calor, també obrim les finestres, tenim tot obert, entra la llum, sobretot la llum quan comença a fer-se de dia, i clar, tot això fa que no descansem. La veritat és que és tota una odissea l'hora d'anar a dormir. Abans d'anar a dormir, doncs una mica d'aigua. Tampoc us passeu, perquè l'altre dia vaig estar allò amb l'aigua, bevent i bevent aigua, perquè tenia molta calor, i després em vaig aixecar 4 vegades al lavabo. Vull dir que al final hem de buscar l'equilibri. Llavors queda clar, poca llum, intentar que l'habitació estigui a una temperatura adequada, intentar baixar la calor del cos abans d'anar a dormir mitjançant dutxa o tovalloles que posarem, com hem dit, aquells punts on puja la temperatura, que són els canells, els turmells, la front o el clatell. I mireu, si us agraden els sprays, doncs teniu un spray allà i abans d'anar a ficar-vos a la cama fer un plis, plis, plis, i a veure si... Moltes vegades el que costa és agafar la son. Una vegada l'agafes, després, mira, amb el ventilador vas fent. Però de vegades es fa molt difícil arribar a dormir tota la nit seguida. I és estrany a l'estiu que puguem dormir 5 hores seguides. I si fem això, ja nos podemos dar por bueno, ¿no? En fi, queríamos calor, queríamos verano, volíem estiu, doncs ja el tenim aquí, i sembla ser que les nits formen part d'aquest estiu també. I aquestes són algunes de les coses que volíem explicar abans d'entrar en temes locals. I ara sí, Miquel, entrem a repassar una mica el tema local. Recordeu que fins al 10 de juliol està obert el termini de sol·licituds d'ajuts al lloguer per joves fins a 35 anys. Ja venim uns quants dies recordant això. Per tant, de passada, s'hi poden acollir joves de 35 anys o menys que tinguin llogat un pis o una habitació i que compleixin els requisits de renda marcats a la convocatòria. Els ajuts, recordeu que poden arribar als 250 euros mensuals. Aquests dies sabem que l'atur ha pujat lleugerament a Montornès al juny, però es manté per sota dels nivells de fa un any. El mes de juny s'ha tancat amb 815 persones inscrites a l'oficina de Montornès del Vallès i ha tancat el mes de juny amb aquestes xifres. Dic que una xifra que representa un increment de 13 persones respecte al mes de maig. I tot i aquest repunt mensual, la comparativa interanual continua sent positiva, amb dues persones aturades menys que ara fa un any, que tampoc és que sigui gran cosa, però són estadístiques. Això sí, al conjunt dels municipis del Baix Vallès, l'atur registrat arriba a les 5.124 persones, després d'un augment mensual de 74 persones. En canvi, en temes anuals, el balanç continua mostrant una evolució favorable amb 292 persones menys inscrites a les oficines d'ocupació que al juny del 2025. Per tant, la taxa d'atur provisional a l'àmbit se situa en un 8,11%. La Generalitat ha obert el termini a la segona convocatòria del programa de Barris i Viles 2025-2029 amb un pressupost ampliable de 200 milions d'euros. Els ajuntaments poden presentar els programes Memòria d'Intervenció Integral fins al 17 de juliol. Està previst que la resolució provisional amb els beneficis es conegui a l'octubre. Aquesta convocatòria hi poden participar els municipis que no van optar a la primera, els que sí ho van fer però no van resultar elegits i que es van beneficiar en la primera però vulguin presentar un projecte per un altre barri. Així ho ha informat la Conselleria de Territori en un comunicat que ha fet aquesta setmana. Aquest pla permetrà posar en marxa entre 2025-2029 fins a 120 programes de memòria d'intervenció integral de transformació a tota Catalunya amb una inversió total conjunta entre govern i ajuntaments de 1.600 milions d'euros.

0: I aquesta setmana es posen en marxa els treballs de remodelació integral de la plaça de la Font i un tram del carrer Jacint Verdaguer, així com les obres de reforma del carrer Joan 23. La primera fase del projecte del carrer Joan 23 consistirà en la construcció d'un nou clavegueram, tram entre els carrers de Sant Sadurní i Palau d'Ametlla. Ja al setembre s'iniciaran els treballs que afectaran les voreres. Per aquesta actuació es compta amb una subvenció d'uns 308.000 euros del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat. L'Ajuntament aportarà al voltant de 330.000 euros de recursos propis. Pel que fa als altres treballs, aquesta setmana començaran les feines d'execució del clavegueram al tram del carrer Jacint Verdaguer, situat entre el carrer Estrella i el carrer Jaume Balmes. Superat l'estiu, s'iniciaran les obres que afectaran directament la plaça de la Font. En aquest cas, l'Ajuntament disposa d'una subvenció de 500.000 euros de la DIVA, de la Diputació, i pagarà els 208.000 euros restants del projecte. El termini d'execució de les obres a càrrec de l'empresa Material Servimat SAL és de 8 mesos per al projecte del carrer de Joan 23 i de 9 mesos per al de la plaça de la Font i carrer Jacint Verdaguer. Tots aquests treballs els podeu consultar i també les afectacions a la notícia que trobareu al web municipal montornès.cat. I aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí de dimarts 7 de juliol. Avui us haig de felicitar a vosaltres, Aaron, Cirilo, Edilburga i Fermín. 7 de juliol, Sant Fermín, Miquel, que ho havíem
1: nosaltres
0: oblidat.
1: Nosaltres ja no ho celebrem.
0: Miquel, ens havíem oblidat, no sé si has vist com saltaven ahir a la plaça, com...
1: Doncs no ho he vist, Núria.
0: No em diguis.
1: No ho he vist, no. Ja no som seguidors, però si vols jo et poso la cançó, eh?

0: divertit.
1: Doncs a mi sí que m'agrada veure els tancaments dels toros i com ho viuen i com és aquesta festa tradicional. Hi ha coses que no m'agraden, òbviament, però la veritat és que és increïble com gent de tot arreu del món arriba per celebrar els Sant Fermins i com omplen la plaça d'una manera que a mi em sembla brutal, espectacular. Ahir justament em vaig quedar, no ho havia vist, ahir vam fer el xupinazo i vam ficar dins la plaça una banda de músics i voltejats, clar, per policia, però també per tota la gent que salta allà a la plaça. Espectacular aquest xupinazo d'aquest any, com estava la plaça, com estava tothom gaudint de los Sanfermines. Que tinguin unes bones festes. Nosaltres, a més de celebrar todos los Sanfermines, volem també recordar doncs, que sempre hi ha algú que està d'aniversari, oi? I per què no, també doncs, felicitar totes aquelles persones que avui celebren, venen, sigui un sant o un aniversari. En aquesta ocasió, per exemple, la nostra companya Montse Caballero està avui celebrant el seu dia. Montserrat, Montse, que tinguis un dia meravellós, moltíssimes felicitats per molts anys i res, t'esperem aquí properament.
2: Demà la tenim aquí, no?
1: Demà, justament, estarà aquí amb nosaltres la Montse Caballero. Una abraçada ben forta.
2: Montse.
1: Felicitats. La Jenny González. Jenny, felicitats, que tinguis un bon dia. També l'Héctor Alba Molina, veí de Montornès. Felicitats, Héctor. La Laura CM. Laura, moltes felicitats, que tinguis un dia meravellós. La Rosa Cervantes, moltes felicitats a tots i a totes, que tingueu un molt bon dia. Nosaltres avancem i ens quedem amb Te lo digo todo pero no te digo nada. Ja sabeu, un poquito de rumba, un poquito de alegría que nos hace falta en esta mañana de martes con Rosario Flores.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bé, avui escoltarem a la Raquel Marco de la Unió de Botiguers que ens recorda que hi ha nou sorteig organitzat per la Unió de Botiguers i que consisteix en comprar a Montornès durant les rebaixes. Estem en plena campanya de rebaixes i tenim possibilitats d'entrar al sorteig de 30 euros per seguir comprant a les botigues de Montornès. Ens ho explica la Raquel Marco. Avui també presentació de la campanya del Fran Sánchez com a candidat a fer Montornès. De seguida, això va passar aquest darrer cap de setmana, de seguida us donarem més detalls. Avui és dimarts i els dimarts ja sabeu que arriba la nostra coach Elisabet Rebollo i avui parlem amb ella de com hem de fer pauses i desconnectar durant l'estiu. O no, o seguir disponibles per la feina o per qualsevol persona que ens pugui trucar per parlar de feina. I tot això, tant si desconnectem com si no, com ho gestionem? Doncs aquest és el tema que posem sobre la taula avui. I avui sí que sí, a l'altre costat i encara de vacances, el Miqui des de Torrijas, Teruel, perquè Teruel també existe, estarà amb nosaltres per parlar d'Atenció, el darrer disc que s'ha presentat fa uns quants dies de Madonna. Madonna segueix en actiu i als 72 anys la tia segueix fent concerts en directe i ha presentat el seu darrer treball. Avui parlarem d'aquest treball amb el Miqui Barba. No us ho perdeu. Tot això aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. Parlem del temps i parlem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Continuem amb onada de calor i avui s'esperen altes temperatures. S'esperen màximes de 38 o 39 graus a gran part de l'interior i més de 34 graus al litoral. Els termòmetres marcaran 40 graus a Manresa, 39 a Vic i a Rubí, 38 graus a Igualada, 37 a Sabadell, 33 graus a Barcelona i 32 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui tindrem calor i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avinguda 11 de setembre, número 7, a Montornès del Vallès. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs parlem d'actualitat i a l'actualitat ens arriben els incendis simultanis. Estabilitzat el de l'Anoia i es manté actiu el de Sentmenat, que crec que ara ja a darrera hora està controlat. Aquests tres focs s'han afegit al de les Gavarres encara per controlar i han posat al límit els bombers. La coincidència d'aquests tres focs importants simultanis que s'han afegit al que encara crema les Gavarres doncs han posat a límit els bombers i han portat el govern a demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergències i a l'Exèrcit Espanyol. Això en una jornada en què a Catalunya hi han hagut 65 incendis en plena onada de calor. Els tres incendis són el de l'Anoia, que els bombers ja han donat per estabilitzat, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, que era el que veiem ahir a la tarda des de Montornès, i el d'Artesa de Segre, a la Noguera, que està sota control. Els bombers han informat aquest matí que el perímetre de l'incendi de Sentmenat s'ha mantingut força estable. Ara mantenen encara dotacions i amb la calor del dia s'incorporaran novament als mitjans aeris. Pel que fa al de l'Anoia, que es va declarar a Carme durant la nit, han treballat per consolidar el flanc dret i cap a la primera hora del matí han declarat estabilitzat i han aixecat el confinament. I treballen els serveis 50 dotacions terrestres i també s'han afegit els mitjans aeris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat extremar la prudència i ha explicat que l'incendi al Vallès Occidental és el que potencialment comporta més perill perquè té un potencial de propagació de 2.000 hectàrees. Per altre costat, doncs, les 5.000 hectàrees cremades i 12.000 evacuats per l'incendi a Catalunya. A la Catalunya Nord, les condicions meteorològiques són molt desfavorables i hi ha 7 bombers ferits. El gran incendi forestal a la Catalunya Nord ja ha cremat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar a 12.000 persones de 28 municipis del massís dels Esprés, entre les quals està Queixàs i Illa, el Rosselló, Rodes, Glorianes, Vinçà i el Conflent. El foc s'ha declarat dissabte al vespre a Trevillac, a Occitània, a uns 30 quilòmetres de Perpinyà, i continua avançant sense control. Com veieu, és tot un despropòsit el que estem vivint aquests dies. I ara mateix, onada de calor. Dimecres arribarà el grau màxim de perill a gairebé tot el país. Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya, les màximes superaran els 40 graus en molts punts de l'interior, amb puntes de 42 graus a Ponent, Terres d'Ebre, Alt i Baix Empordà i comarques interiors de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat aquest avís de situació meteorològica de perill per calor al nivell màxim per demà dimecres a gairebé tot el país. En una escala de l'1 al 6, el Meteocat situa ja avui dimarts en nivell 6, que és el màxim. Les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre. La situació s'estendrà dimecres a l'Urgell, a la Segarra, a l'Anoia i a totes les comarques de les Terres de l'Ebre i de la Costa Central, inclosos el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, sense el Garraf, i les comarques gironines, excepte Ripollès. Aquesta segona onada de calor d'aquest estiu serà més llarga i més intensa que la de Sant Joan, amb 3 dies com a mínim de temperatures extremadament altes fins dijous. Segons les màximes, segons expliquen, les màximes superaran els 40 graus en molts punts a l'interior, amb puntes que oscil·len els 42 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i el Baix Empordà. Això combinat amb una humitat relativa a l'aire molt baixa, per sota del 30% al migdia, i vent de marinada. Esperem que controlin tots els incendis, perquè la veritat és que amb aquesta onada que arriba demà al punt àlgic estem tots amb els ulls com plats perquè no hi hagi més incendis. Haurem d'extremar totes les precaucions i posar tots de la nostra part. I acabem ja amb la informació que fa referència als mestres i als professors. Un de cada quatre fa al juliol cursos per estar sempre actualitzats. La gran majoria de docents fa formacions que no són obligatòries però que donen mèrits durant el curs escolar, i un 24% dels mestres i professors que segueixen cursos de formació permanent els que els ofereix el Departament d'Educació ho fan durant el mes de juliol. La resta, un 71%, els fan durant el curs escolar entre els mesos de setembre i juny. Sigui com sigui, aquestes dades són del Departament d'Educació i corresponen al curs 2024-2025, que a partir d'una petició de transferència al govern indiquen que són el 70% dels docents catalans els que segueixen aquesta mena de formació, que no és obligatòria però que sí que els hi dona mèrits. Doncs això de que els professors fan vacances 3 mesos, doncs ja veieu que també és una falsa realitat. Anem ja amb d'altres qüestions que fan referència de nou al nostre àmbit local. Són ara mateix les 10 i 47 minuts del matí.
0: Les mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
7: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Doncs anem directament cap a l'Escola Mugent. Aquestes gravacions i edicions les han fet exclusivament els alumnes de quart de l'Escola Mugent. Escoltem a quart A. Avui, Chloe Castillejo i Nasser Argarbi ens porten els seus acudits.
10: Ràdio Escola Mugent,
11: el que més escolta la gent.
12: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
13: No us perdeu els d'avui, som-hi!
12: Hola, sóc la Chloe Castillejo i aquest és el meu acudit.
13: Parla'ns una mica de vostè, val més que no, he vingut per aconseguir la feina.
14: Hola, em dic Nasser i aquest és el meu acudit.
15: Em vas dir que sabies cuinar i no tens ni idea, cap de suro. Si et poses així, el següent iogurt el fregeixes tu.
16: Us han agradat?
17: Esperem que sí!
18: Moltes gràcies per seguir
19: a la gent mullent.
20: Adeu!
9: Fins d'aquí una estona tornarem a escoltar a quart B. Són la gent del Mugent.
0: Ràdio Montornès.
21: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
21: La ràdio d'aquí.

0: PSOE, Montornès, ha presentat el seu candidat per les properes eleccions municipals, Fran Sánchez, en un acte celebrat a Can Xarracan. L'esdeveniment ha comptat amb l'assistència de més de 100 persones i han consistit en uns parlaments i un sopar popular. En declaracions als mitjans de comunicació, Fran Sánchez ha parlat de com ha estat el paper de la formació a l'oposició i ha volgut enviar un missatge d'agraïment a les persones que van assistir a la trobada.
1: De posar en valor la feina feta durant aquests 3 anys, d'agraïment a la gent que ens acompanya i que ens dona força per tal de continuar i sobretot de confiança. Nosaltres tenim un repte molt important, l'assumim, creiem que el canvi a Montornès és una possibilitat real, que cal obrir una nova etapa a Montornès i nosaltres estem disposats a liderar-la. Aquests 3 anys han sigut uns anys de molta feina, moltíssima feina. Jo crec que a l'oposició hem sigut dels que més hem treballat en aquest sentit, no? Hem publicat moltes revistes, hem enviat moltes coses, hem portat moltes iniciatives en el ple, hem alertat d'algunes coses que no ens agradaven i hem pogut incidir una petita part en la política d'aquest equip de govern, no? Una petita part, no? Si avui el centre de dia és una obra que està en marxa, és entre d'altres, perquè hi han hagut 10 regidors de l'oposició que han dit que es prioritzava aquest equipament o no hi havia ni pressupostos ni mandat. Per tant, jo crec que hi ha una feina que sí que hem fet i que fem Montornès. Hem portat una feina molt important dintre de l'oposició de Montornès.
0: Amb la mirada posada en els propers comicis, Sánchez ha dit que volen escoltar i crear un diàleg amb el veïnat per elaborar la seva proposta de govern.
1: Nosaltres considerem que s'ha de prioritzar un diàleg cap a la ciutadania i això implica escoltar. Si només parla una persona, això no és diàleg. Implica també una relació més pròxima als ciutadans i ciutadanes de Montornès i, per últim, una relació molt més empàtica, no? I acceptar la diferència i acceptar que a vegades hi ha punts de vista diferents, no? Per tant, jo crec que ara és un moment molt important, aquest any, gairebé any, que ens queda per tal de poder escoltar, per tal de prioritzar propostes i per tal de fer un projecte de govern per tal de governar Montornès el següent mandat.
0: La secretària d'Organització de Fem Montornès, Irene Egea, ha declarat que ara estan treballant en la llista per les eleccions i ha afirmat que confien molt en Sánchez.
2: Estem treballant propostes, però això sempre, i la llista que presentarem d'aquí un any a les properes eleccions municipals. Tenim clar el candidat i ara hem de continuar amb la resta de l'equip. El balanç és que tant ell com els altres dos regidors estan fent superbé a l'Ajuntament, a l'oposició, i bueno, ell es va presentar com a candidat i endavant, m'hi confia també, hi confiem molt amb el Fran.
0: Recordem que a més de Fran Sánchez per fer Montornès, també coneixem la candidatura del PSC per les properes eleccions municipals. De nou serà la Eva Díaz.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
6: Vale.
5: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
7: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Dilluns vinent s'obrirà el termini d'inscripcions per al proper curs dels tallers del Casal de Cultura. S'oferten formacions de ceràmica, pintura, restauració, patchwork, hipopressius, pilates, ioga, balls en línia, salsa i bachata. El principal canvi respecte a l'any que acaba de finalitzar són dos torns més dels tallers de ceràmica. Escoltem a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.
6: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, això, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que ho farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi han veritables meravelles.
0: Els preus de les formacions varien dels 12 als 34 euros al mes, depenent del curs i de les bonificacions disponibles. Les inscripcions es podran fer del 13 al 16 de juliol. Es podran fer en línia per ordre d'entrada al web inscripcions.montornès.cat o bé de manera presencial al Casal de Cultura de dilluns i dimarts a la tarda i dimecres i dijous al matí. Els tallers començaran, això sí, la setmana del 28 de setembre.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: A les historietes sovint expliquem com van néixer alguns invents, sobretot si l'anècdota és divertida o curiosa. Avui és un d'aquests casos, perquè parlarem de la invenció del que probablement és el medicament més famós, aquesta pindoleta pel mal de cap que tots tenim en algun calaix de casa i que, ves per on, va néixer gairebé per casualitat i gràcies a l'esforç de molts. A les historietes, avui parlem de l'aspirina. Per parlar de la història de l'aspirina, hem de buscar les seves arrels a la natura. Des de sempre, l'escorça del salze blanc s'havia fet servir per alleujar la febre i el mal de cap. Ja ho feien servir els antics egipcis. L'any 1763, el reverend britànic Edward Stone va presentar un informe a la Societat Anglesa de Ciències parlant de les propietats terapèutiques del salze blanc. Així es va obrir una investigació i es va descobrir quin era el principi actiu d'aquest arbre, la salicilina. Caldria esperar fins al 1828 perquè el professor de farmàcia Johann Büchner aïllés aquest principi actiu. La història de l'aspirina començava a escriure's. El 1829, un any més tard, un farmacèutic francès va improvisar un procediment d'extracció pel que va obtenir 30 grams de salicilina a partir d'un quilo i mig d'escorça de salze. Un pas més es va produir el 38, quan el químic italià Rafael Piria va tractar la salicilina per convertir-la en uns cristallets incolors que va batejar com àcid salicílic. Com veieu, la història de l'aspirina és bastant col·laborativa, podríem dir, doncs hi van intervindre moltes persones. Faltaven, però, encara uns passos perquè aquest àcid salicílic es convertís en medicament i aquí hem de parlar dels orígens de la farmacèutica Bayer. Friedrich Bayer va arribar al món el 1825. El seu pare es dedicava als tints i, seguint els seus passos, el noi va obrir el seu propi negoci el 1848. Als anys 50 van aparèixer els primers colorants químics i Friedrich Bayer ho va aprofitar per millorar i fer créixer la seva empresa. Bayer va morir el 1880, deixant una companyia pròspera que es va dedicar a contractar químics per innovar. I innovar és exactament el que va fer un d'aquests fitxatges, el 1897, el químic Felix Hoffmann. Recuperant l'àcid salicílic de Rafael Piria, va aconseguir sintetitzar-lo amb gran puresa, mentre investigava, fora d'hores, com alleujar el reuma del seu pare. El farmacòleg alemany Heinrich Dresser va descriure les propietats terapèutiques i analgèsiques d'aquesta síntesi, i Bayer va decidir fer-ne un medicament. Segurament el més famós de tots, l'aspirina. El seu nom també veu directament de la natura. Com el salze blanc, totes les plantes de la família de les espíries contenen el principi actiu de la salicilina. En anglès es diu spiria, o sigui que ja ho tenim, aspirina. La transcendència de l'aspirina ha estat tanta que el nom comercial, la marca, s'ha acabat convertint en el nom d'ús quotidià. Als Estats Units, aspirin va passar a ser el nom genèric de la substància. Des de la seva comercialització, se n'han consumit més de 350 bilions de comprimits i cada dia se'n prenen uns 100 milions més. És un dels fàrmacs més utilitzats del món. Com a detall, a l'any 2008, el 85% d'aspirines es van produir a Langreo, a Espanya, en una planta química de Bayer. Ara bé, ja no sabem si són efervescents, de taronja, infantils o begudes, perquè tot això ja seria una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Anem directament amb la gent del Mugent. De nou, els alumnes, en aquesta ocasió, de quart B de l'escola Mugent, ens porten els seus acudits. Ara escoltarem a Hafsa Gebar i a Elsa Manzano.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc la Hafsa i avui us diré un acudit. Quin és el teu arbre preferit? La palmera de xocolata.
8: Hola, sóc l'Elsa i aquest és el meu acudit.
9: Jaimito, si en aquesta mà tinc 6 taronges i en aquesta 7 taronges, què tinc? Unes mans enormes, profe.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí!
12: Moltes gràcies per seguir
13: a la gent Mugent.
14: Adeu!
2: Doncs adeu, fins demà. Gràcies, gent del Mugent.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
15: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
15: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Doncs anem a recordar que la Raquel Marco, la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, constantment ens posa al dia en quant als sortejos que fan la gent de la Unió de Botiguers. I avui tenim un de nou. Escoltem a la Raquel Marco. Bon dia, Raquel.
1: Hola, bon dia, Núria. Ja han arribat les rebaixes d'estiu a Montornès, com bé sabeu. Ja les tenim actives, ja teniu aquells descomptes que tant espereu durant l'any. Animo tothom a fer comerç de proximitat, a gaudir d'aquestes avantatges que podeu trobar en moda, en estètica, en perruqueria, en alimentació també, per què no? I us animo a que doneu vida al poble, que aneu a passejar, que doneu suport al comerç de proximitat i que gaudiu sobretot i aprofiteu aquestes rebaixes. I recordar-vos també que si feu les vostres compres als establiments adherits a la Monade, participareu en el sorteig de dues targetes regal de 30 euros. Tothom